0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.
2: Is gravity. She's the greatest cook.

d'estiu, escolta el 107.7 FM i estalvia pels regals de Nadal. Passa l'estiu a Ràdio Palafolls.

0: Simplement la millor música. Ràdio Palafolls.
1: One, two, three.

0: Poppi no participarà del sopars a la Fresca d'aquest any per manca de relleu. La delegació italiana del municipi Agermana no viatjarà finalment a Palafolls aquest proper mes de setembre per participar dels tradicionals sopars a la Fresca, una de les activitats més arrelades i populars de la Festa Major de Palafolls. Malgrat els esforços i el treball conjunt dut a terme en els darrers anys per recuperar la presència activa dels dos pobles agermanats a la Festa Gran del nostre poble, un contratemps organitzatiu ha impedit el viatge de la delegació italiana. La regidora de Festes i de Cultura de l'Ajuntament de Palafolls, Susana Pla, ha explicat que la decisió està comunicada directament per l'Ajuntament italià, que ha al·legat dificultats de personal i de relleu generacional per poder desplaçar-se i organitzar el seu tradicional espai gastronòmic dins la Festa Major de Palafolls.
1: Doncs que aquest any, per manca de gent i per manca de relleu, doncs que no podran participar-hi, i de cares a l'any que ve intentaran buscar un grup de gent, doncs, que vinguin i participin de la nostra festa.
0: L'any passat Poppi sí que va poder participar de la festa, després que en l'edició de l'any anterior, la de l'any 2024, ni Poppi ni Ax vinguessin al nostre municipi a la Festa Major local. Tot i aquesta baixa d'última hora, la programació del sopars a la Fresca sí comptarà amb la participació d'Ax Laterms, que tornarà a oferir els seus tradicionals creps. Complementaran l'oferta gastronòmica del sopars a la Fresca diferents entitats de Palafolls, encapçalada per la Comissió d'Agermanaments del nostre municipi, que s'encarregaran totes elles, totes les entitats, d'oferir la diversitat de plats per sopar les nits del 4 al 6 de setembre a la plaça precisament d'Ax de Terms.
1: Doncs en el sopars a la Fresca, com els darrers anys, hi trobarem una combinació, doncs, de l'entitat principal, doncs, que ha mogut el sopars a la Fresca, que és la de l'Agermanament, el poble agermanat d'Ax, i que hi participaran amb els seus tradicionals creps, i després les entitats del municipi, doncs, també hi participaran, garantint una varietat gastronòmica molt rica, no?, i diferent, doncs, perquè puguem gaudir d'aquest sopars a la Fresca com cada any.
0: Tot i el canvi a la grella gastronòmica, la plaça de les Valls d'Ax tornarà a ser el punt de trobada central de les nits de la Festa Major de Palafolls, assegurant el funcionament clàssic de les casetes amb la col·laboració del teixit associatiu local. De moment és tot, més informació d'aquí una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ratsavalls.
1: Bon dia, com estem? Com va tot? Iniciem una nova setmana a Ràdio Palafolls i com que encara ens queda estiu per compartir, què tal si juguem al de gorra? Des d'ara que són les 10 i gairebé 4 minuts i fins a arribar a la 1 del migdia, et convidem tot l'equip d'aquest programa a que et quedis a Ràdio Palafolls, al 107.7 o a www.radiopalafolls.cat des d'ara i fins a la 1, com et deia, per compartir bona música, sobretot èxits dels 70 fins a l'actualitat. I posarem també la previsió meteorològica i el no t'ho perdis. I a part, òbviament, jugarem al de gorra. Sí, tenim un nou premi que ja podeu consultar a través de les xarxes socials amb la corresponent pregunta, contrasenya i trucada al final del programa. Esperant que el cap de setmana hagi anat bé, felicitar els companys també de Tordera que avui estan de festa major. Nosaltres demà també tenim festiu, que són les festes de Sant Genís i demà és dia festiu a Palafolls. Tot això us ho anirem explicant mica en mica perquè ara és el torn de començar i ho fem com sempre amb bona música. Benvinguts, benvingudes, aquest dilluns 24 d'agost comença una nova sessió del de gorra a Ràdio Palafolls. Som-hi!
0: Jordi Prats Avalls
2: a Ràdio Palafolls.

Doncs aquí ho veus, eh? Li ha costat entrar, però escolta, el ritme no s'atura ja. Ràdio Palafolls, Gon, Gon, Gon, un dels temes que més ens ha fet ballar aquest estiu. I qui és el culpable? Doncs qui havia de ser? David Guetta. Així et diem bon dia des del Dagorra. Ho tenim ja tot preparat per fer-te la pregunta i per dir-te quin és el premi d'avui. Abans, però, un tema més que et farà viatjar fins als 90. Recordes els Blur? Un dels seus temes més reconeguts, aquest Chambless Man, que compartim tot seguit aquí a Ràdio Palafolls.

0: per fi ja és estiu. Estic pelada i aquest any passo de marxar fora. Em quedo a Palafolls i penso passar un estiu de gorra, sense gastar-me ni un euro. Segur que em toquen sopars, activitats nàutiques, entrades al cine, a parcs aquàtics... Un estiu regalat. Posa la ràdio, que ja comença el De Gorra amb Ràdio Palafolls.
1: Doncs sí, justament estem a l'inici d'aquest De Gorra, eh? I per primera vegada en aquest matí de dilluns ja et podem dir quina és la pregunta i quin és el premi per al qual juguem. Vinga, va, que Ràdio Palafolls en resistim a que acabi l'estiu. Per tant, el que avui et volem regalar són dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. Just aquí davant de la ràdio, perquè gaudeixis de les seves instal·lacions, et recordo que aquestes entrades les pots gastar fins al dia 20 de setembre, que és quan Marineland tanca temporada, tanca el parc fins l'any que ve, eh? Per tant, encara tens, doncs, un meset per poder gaudir d'aquestes dues entrades totalment de franc el dia que tu triïs. Déu-n'hi-do, eh? Marineland, Parc Aquàtic i Dofinari. Per qui li agradi, doncs, les emocions fortes, tens aquesta piscina d'onades, els diferents tobogans. Pel contrari, si vas amb nens petits, si vas amb família, també tens totes les instal·lacions preparades perquè ells també gaudeixin, a part també, doncs, de les exhibicions de lleons marins, de dofins... Vaja, per passar un dia inigualable, i si no, ja m'ho explicaràs. Doncs sí, el Parc Aquàtic i Dofinari Marineland t'espera avui jugant de nou amb el programa de Festa Major de Palafolls. Perquè t'haig de dir, és veritat, avui Tordera està de festa, és Sant Bartomeu. Aquesta setmana també comencen les festes de Pineda. Però nosaltres ja esperem, totes aquestes activitats que arriben en un no-res... De la Festa Major de Palafolls 2026. De fet, et recomano que donis una ullada ja al programa que es va presentar la setmana passada. Ho pot ser a través, per exemple, de les xarxes socials de Ràdio Palafolls o el nostre web o també de l'Ajuntament. De fet, són activitats que ja comencen aquest cap de setmana. I vaig cap aquí. Sí, perquè si avui vols entrar dins el sorteig d'aquestes dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland, m'hauràs de dir... Quines activitats es realitzen aquest cap de setmana en motiu de la Festa Major? T'ho explico d'una altra manera. Aquest cap de setmana comença ja la Festa Major de Palafolls. Ens has de dir com a mínim una de les activitats que es realitzen aquest cap de setmana a Palafolls i dins els actes de Festa Major, aquest dissabte i aquest diumenge. Una de les activitats. Mira, va, la que més t'agradi, la que vulguis. Però s'ha de fer aquest dissabte i aquest diumenge i, òbviament, ha d'estar dins del programa de Festa Major. Tan fàcil com això. Ja hi ha ganes, eh? La veritat és que som dels últims gairebé de la comarca del Maresme aquest estiu que organitzem festa, després també vindrà Calella, però ja hi ha ganes de Festa Major. I aquest cap de setmana comencen les activitats... Digue'ns com a mínim una d'aquestes activitats de Festa Major que es realitzin aquest cap de setmana, 29 i 30 d'agost, si no m'equivoco. Va, digue'ns-ho. És fàcil, eh? Perquè n'hi ha un munt, eh? De fet, hi ha diferents entitats que ja escalfen motors aquest cap de setmana. Com a mínim una d'aquestes activitats i entres dins el sorteig d'aquestes dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. Les maneres habituals de participar, perdó, són les de sempre. El WhatsApp ja el tenim preparat. El 607-64-65-66. També el correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. I si no, ens truques directament al telèfon de la ràdio, al 93-761-470. Ens has de dir una de les activitats que aquest cap de setmana realitzen a Palafolls en motiu, doncs això, de la Festa Major. Dona una ullada al programa d'actes i de ben segur que, vaja, trobaràs la resposta. La que més t'agradi, eh? Amb una em conformo. I mentre vas buscant què tal si seguim, doncs això, compartint música entre tu i jo des de Ràdio Palafolls. I ho fem ara amb l'ajuda dels Marron Fai.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tinga sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Ja la tenim aquí, Festa Major de Sant Genís 2026. Dissabte 22 d'agost, a 6:15 de la tarda, al local social, Jocs Gegants de Fusta. I a 7:15, al local social, xocolatada feta per l'Associació de Veïns. A les 7 de la tarda, Cercavila, amb la colla gegantera i els Diables Folls. I a les 9 del vespre, al local social, sopar popular amb ball a càrrec del duet Atènia. Diumenge 23 d'agost, a les 7 de la tarda, al local social, cantada de veneres a càrrec del grup Arjau. I el dimarts 25 d'agost, dia festiu, a 12:45 del migdia, ofici solemne, i a 12:15, ballada de sardanes amb la Copla del Baix Empordà. Festa Major de Sant Genís de Palafolls. Viu-la!
3: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a la carta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a la carta.radiopalafolls.cat. Escoltes Ràdio Palafolls. 107.7 FM.

Escolta, clàssics entre els clàssics, eh? No et pots queixar, això és apte per a nostàlgics. Són Goth, Juan Márquez, el baix i cantant del grup, amb aquest superclàssic, com et deia, nacional, Les xiques són guerreres. 5 minuts i ens plantem a 11:15 del matí, parlant d'aquells temes que tots coneixem. Ens mantenim, en aquest cas, cap a principis dels 80. The Clash, Should I Stay or Should I Go?

0: amb l'ajuda dels 8, aquest grup de rock en català, arribem a 11:15 del matí. Bé, de fet, passen gairebé minut i mig. Jo crec que és el moment per mirar el cel i comentar quina és la previsió meteorològica per aquesta nova setmana que hem encetat. Ho fem, com sempre, amb els companys de la xarxa. Bon dia.
1: Bon dia, un temps canviant, el que tindrem avui a les comarques metropolitanes, però sobretot comença la setmana amb un ambient molt xafogós. Per tant, no perd pistonada aquest estiu, doncs, tan perllongat que estem tenint. De fet, a hores d'ara hi ha moltes temperatures que es mouen entre els 23 i 26 graus. Aquesta tarda una temperatura, si fa no fa com la d'ahir, fàcilment els 32, 33 graus al Vallès, però també hi haurà més moments de nuvolades, que sobretot al voltant d'aquest mig matí, migdia, deixaran els primers ruixats que arribaran des del mar, fogassos, poca quantitat d'aigua en general, però sí que aquesta tarda i sobretot vespre i nit tindrem alguna tempesta més intensa al voltant de Montserrat, ja més enllà cap al Mollanès i també al Vallès Oriental. Entrada la nit, algun xàfec acabarà caient a qualsevol comarca, sobretot barcelonès i del Maresme, però aquestes pluges s'aniran retirant. Per tant, no estarà tot el dia ni de bon tros plovent. Estem atents a la xarxa?
0: Estem atents, sí, exactament. Perdona, gràcies, company. El que sí que és veritat que, encara que hi hagi pluges, aquesta sensació de xafogó no ens la traiem de sobre, eh? Un estiu llarg, el que estem visquent aquest 2026. Actualitzarem informació dins l'informatiu migdia de Ràdio Palafolls. Nosaltres ara seguim compartint èxits. Queda't amb nosaltres a Ràdio Palafolls perquè, per exemple, en un o res, escoltaràs a Sabrina Carpenter.

puntejat de guitarra amb els Green Day per arribar doncs, a fer un nou recordatori del de gorra d'avui, que aquest matí de dilluns et permet, si jugues amb nosaltres, això sí, anar a Marineland totalment de franc. Sí, efectivament, ara mateix, a les meves mans, dues entrades per al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland per aquesta temporada. Les vols? Doncs juga amb nosaltres, sí, de la manera habitual del de gorra. El primer que hauràs de fer és respondre a una senzilla pregunta. I és que avui ens hem tornat a mirar totes les activitats que ens esperen a partir d'aquest cap de setmana de la Festa Major de Palafolls 2026. Efectivament, activitats que comencen ja aquest cap de setmana, escalfant motors. I precisament això és el que et preguntem. Si avui vols guanyar dues entrades a Marineland, el primer que hauràs de fer és dir-nos una de les activitats dins el programa de Festa Major que s'organitzin a Palafolls aquest cap de setmana. És tan senzill com donar una ullada, per exemple, a les xarxes socials de Ràdio Palafolls, al nostre web o a les de l'Ajuntament, per consultar de dalt a baix totes aquestes activitats i quan trobis les propostes d'aquest cap de setmana, trien una, la que tu vulguis, i directament ens envies la resposta, per exemple, per correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. És important que ens hi posis nom, cognom, telèfon de contacte i el que et deia, la resposta. Més directe encara és el WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls. La teva resposta també ens la pots fer arribar utilitzant el mòbil, utilitzant aquest número de telèfon per WhatsApp al 607 64 65 66. I si no, ens truques directament a la ràdio al 93 761 4701. En joc, dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari, que tanca temporada, et recordo, el pròxim 20 de setembre, per tant, encara tens qüestió d'un mes, per poder gaudir d'una jornada convidant a qui tu vulguis de les seves instal·lacions. Recorda que sí, si ens dones la resposta correcta, nosaltres t'afegim a la base de dades, però que no desconnectis de Ràdio Palafolls i estiguis ben atent, cada cop cobri el micro perquè en qualsevol moment et podré dir la contrasenya, que és aquella frase, aquell tros de cançó, fins i tot aquella onomatopeia que hauràs de dir si et truquem en directe al final del programa un cop aixequis el telèfon. Vaja, com hem jugat sempre el de gorra matí a Ràdio Palafolls, Hi ha estonet encara, un parell d'horetes per poder participar, però recorda, digue'ns un dels actes de Festa Major d'aquest cap de setmana a Palafolls i entra dins el sorteig d'aquestes dues entrades a Marineland.

0: Un homenatge al seu poble referent, Galway, Galway Girl, la noia de Galway. Estem parlant d'un dels èxits d'Ed Sheeran que hem volgut compartir abans de fer una petita parada, abans de fer un bloc de publicitat. Després, reprenem amb l'IVA.
1: Sabies que les ulleres de sol també poden ser graduades? A l'hora de cuidar la teva vista, fes-ho amb professionals. Confia en Òptica Palafolls.
2: Por qué?
1: Vine a preguntar com pots graduar les teves ulleres de sol o les teves ulleres de piscina. A part, podràs donar una ullada a tot el nostre aparador per trobar les ulleres de sol i de vista adients per aquesta temporada de calor. Ah, i si prefereixes lents de contacte, pregunta per les nostres ofertes i promocions. Òptica Palafolls. Som a la plaça de les Valls d'Ax.
3: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
4: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a la carta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a la carta.radiopalafolls.cat.
5: 3w.radiopalafolls.cat

0: a punt de completar els primers 60 minuts plegats i, com sempre, benvinguts al Club de la Bona Música. Seguirem amb molts més èxits després del butlletí horari. Ara, per exemple, sonant The Bangles, Maniac Monday, un tema del 1986. Però jo crec que per arribar a les 11, 7 minutets ens separen precisament de l'hora en punt, encara podem compartir un parell d'èxits més.
1: Ràdio Palafolls. 107.7 FM.

0: Palafolls. Senzilles,
1: som així.
0: I ens agrada.
2: I no qualsevol èxit, eh? Donem una ullada a la bona extensa discografia de Bon Jovi amb Wanted Dead or Alive. Nosaltres seguirem aquest de gorra.

0: La piscina municipal acomiadarà la temporada aquest dimecres al matí amb una festa d'inflables aquàtics, tot i que no tancarà portes fins al diumenge dia 6 de setembre. La piscina municipal es prepara per viure la seva celebració de final de temporada amb la ja tradicional festa aquàtica que tindrà lloc aquest dimecres al matí. L'esdeveniment, que es podrà gaudir de 10:30 fins a 1:30 del migdia, oferirà una jornada lúdica i diferent amb la instal·lació de diverses atraccions inflables dins de l'aigua de la piscina perquè grans i petits en puguin gaudir. Ho explica en Ramon Benito, que és responsable d'Hockey Titans, que és l'empresa gestora de la piscina municipal.
1: Aquest dimecres, de 10:30 a 1:30, realitzarem la festa aquàtica a la piscina de Palafolls per tancar la temporada. La piscina tanca el dia 6 de setembre, però aquest dimecres realitzarem la festa fi de temporada.
0: Per accedir a l'equipament durant la festa no caldrà comprar cap entrada especial. De fet, els usuaris podran accedir i abonar el cost de l'entrada diària habitual, i aquells que disposin d'abonament de temporada podran entrar directament sempre que no se superi l'aforament màxim permès per la instal·lació. Tot i que la festa de Cloenda se celebra a mitjans d'aquesta setmana, el servei de la piscina encara continuarà operatiu uns dies més. Enguany, recordem-ho, la piscina va obrir portes més aviat del que és habitual i té previst tancar coincidint amb la festa major a l'inici també de l'activitat escolar. Detingut un menor per robar en una oficina d'un hotel de Malgrat de Mar. La policia de Malgrat ha detingut un menor com a presumpte autor d'un robatori amb força a l'oficina d'un hotel del Passeig Marítim. Els fets van passar la matinada diumenge de la setmana passada, cap a 3:45, quan dues clientes de l'establiment van alertar els agents de la policia després de veure sis joves a l'interior del seu vestíbul, del vestíbul de l'hotel. Segons els testimonis, dos d'ells haurien entrat a l'oficina de l'hotel aprofitant que el recepcionista estava fent el descans. Els agents van comprovar que s'havia forçat el calaix de l'escriptori i que n'havien desaparegut 200 euros i també el telèfon mòbil del recepcionista. Poc després, la policia va localitzar el grup a l'avinguda Barcelona, a la cantonada amb el carrer Ramon Llull. En aquell moment, els agents van trobar al terra una cartera amb 200 euros i també el telèfon presumptament sostret. Un dels menors va ser detingut i un altre va ser identificat com a presumpte coautor dels fets. A més, dos altres joves del grup també van ser denunciats per portar drogues a sobre. Segons l'Ajuntament, tots els menors identificats aquella nit, ara ja fa una setmana, són veïns de Ripollet. De moment és tot i tornem amb més informació just d'aquí una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Jo sempre us diré el mateix, eh? M'encanta encomanar-vos el nostre bon rotllo, el de tot l'equip del de Gorra, a través de les bones cançons que anem seleccionant, per exemple, aquest diumenge sense drama, els Catarres sonant a ràdio Palafolls. Però encara tenim més èxits. Anem cap als 90 amb un d'aquells que tots hem ballat tard o d'hora, eh? Aquí tens un altre tema abans de comentar-te de nou quina és la pregunta i quin és el premi avui al de Gorra.

0: Sintonia del Dagorra que ens indica que és el moment de tornar-te a comentar quin és el tema, quina és la proposta avui del Dagorra. I és que sí, seguim amb l'estiu a Ràdio Palafolls, regalant premis a tot i a dret. Efectivament, eh? Avui, per exemple, doncs, dues entrades a Marineland. Què tal? Què et sembla? Totalment de franc, eh? Perquè les puguis gaudir i perquè puguis disfrutar de l'estiu sense que et costi ni un euro. Avui, com et deia, aquestes dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland, just davant de la ràdio, doncs perquè ens puguis saludar fins i tot amb la mà des de la part més alta i gaudir, per exemple, de la nova zona infantil que aquest 2026 doncs, han inaugurat i que molts ja han provat. I tu ho pots fer-ho de franc. Dues entrades a Marineland avui, jugant amb els actes de Festa Major de Palafolls. Ja et deia, eh? Avui, per exemple, és Festa Major Tordera. És Sant Bartomeu. Moltes felicitats, torderencs i torderenques. En un o res també comença la Festa Major de Pineda. Però nosaltres, quan? Doncs efectivament, aquest cap de setmana comencen els actes de la Festa Major de Palafolls. I entre aquests actes, els primers, com et deia, aquest cap de setmana. I aquí ve la pregunta. Avui, per entrar dins el sorteig d'aquestes dues entrades a Marineland, ens hauràs de dir una de les propostes dins els actes de Festa Major que celebren aquest cap de setmana a Palafolls. N'hi ha que ho sabeu el programa de dalt a baix, eh? I que ens digueu, doncs això, totes les activitats del dissabte i totes les del diumenge. No caldria. Si més no, una d'aquestes propostes, que n'hi ha un munt, eh? Tant dissabte com diumenge. Amb una em conformo. Digue'ns una de les activitats dins el programa de Festa Major que celebrin aquest cap de setmana a Palafolls. I qui sap si en una estoneta el que fem és trucar-te per entregar-te aquestes dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari. Les respostes les acceptem, com sempre, per exemple, trucant directament a la ràdio. El telèfon d'aquesta emissora és el 93-761-4701. També pots participar amb un correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat, posant-hi nom, cognom, telèfon de contacte i la resposta. La mateixa informació també ens la pots fer arribar amb el WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, al 607-64-65-66. Això sí, recordar-te, que això és el 50% del Dagorra, que al matí juguem diferent que a la tarda. Al matí el que fem és trucar en directe al guanyador o guanyadora abans de que s'acabi el programa. Ens hauràs d'agafar el telèfon, imprescindible, i ens hauràs de dir també la contrasenya. Vés i donant voltes, vés consultant també el programa de Festa Major, perquè la resposta és ben senzilla i el premi mereix la pena. Nosaltres seguirem compartint al teu costat bona música. Ara, amb Taylor Swift.
1: Participar al Dagorra és fàcil. Truca al 93 761 4701, envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o envia SMS o un WhatsApp al 607 64 65 66. El premi d'avui pot ser...

0: arribat el moment del canvi. Ara Humana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Ara Humana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
0: Ja la tenim aquí, Festa Major de Sant Genís 2026. Dissabte 22 d'agost a 6:15 de la tarda al local social Jocs Gegants de Fusta i a 7:15 al local social Xocolatada, feta per l'Associació de Veïns. A les 7 de la tarda, Cercavila, amb la colla gegantera i els Diables Folls, i a les 9 del vespre al local social Sopar Popular amb Ball a càrrec del duet Atènia. Diumenge 23 d'agost a les 7 de la tarda al local social, cantada de veneres a càrrec del grup Arjau, i el dimarts 25 d'agost, dia festiu, a 12:15 del migdia ofici solemne, i a 1:15 ballada de sardanes amb la Cobla del Baix Empordà. Festa Major de Sant Genís de Palafolls. Viu-la! Ràdio

Quin bon record, eh? Dani i Martín al capdavant del Canto del Loco, una banda que ens va deixar tants èxits com aquest del 2003. Insoportable camí de 11:45 del migdia. Ara no res, repassem activitats culturals. I és que encara ens queden activitats per exemple, dins la Festa Major de Sant Genís, i també hi ha propostes interessants al nostre voltant. Abans, però, un petit viatge musical, això sí, cap als 80. Desireless. Atenció, eh? Tema mític. Voyage, voyage.

0: No t'ho perdis.
1: Dilluns 24 d'agost repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem el nostre municipi a Palafolls, destacant que demà, dia festiu al nostre municipi, continuen els actes de la Festa Major de Sant Genís de Palafolls. Ho faran a 12:15 amb l'ofici solemne a l'església i a partir de 12:15 del migdia, ballada de sardanes amb la cobla del Baix Empordà. A part, i més activitats a Palafolls, destacarem, per exemple, la festa de final de temporada de la piscina municipal. Aquest dimecres, entre 12:15 del matí i 13:45, hi haurà tobogan pirata a la piscina municipal. Hi ha més propostes al nostre municipi. De fet, aquest cap de setmana comencen les activitats de festa major. Dissabte hi haurà taller infantil de gegants. Serà a partir de les 11 del matí al parc de Joaquim Ruïra. I després tindrem l'obra de teatre Els músics de Bremen. Serà a partir de 7:45 del vespre al Teatre de Palafolls a càrrec de l'entitat Diverteatre. Les entrades ja es poden comprar anticipades al Cafè de Palafolls o a la botiga del sindicat o també el mateix dia de l'espectacle al teatre.
0: No t'ho perdis.
1: Diumenge, per exemple, a partir de les 2 del migdia tindrem la tradicional botifarrada organitzat per la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga. Serà al parc de Joaquim Ruïra i a la tarda la gincama de l'Esplai al Pas a partir de les 5 de la tarda. També destacar que a 7:45 del vespre tindrem ball al Casal d'Avis amb el grup Duo Jazmín, organitzat per el mateix casal de jubilats. Seguim apuntant propostes a l'agenda, deixem Palafolls i anem ara fins a Malgrat de Mar, on dissabte hi ha una nova edició del Chill Outlet, que començarà a les 5 de la tarda, organitzat per l'Associació de Comerciants de Malgrat. La trobareu al vespre al carrer de Mar, davant del parc de Can Campassol.
0: No t'ho perdis.
1: Més endavant també ens quedem amb les primeres propostes de Festa Major del municipi de Pineda. Aquest dijous, per exemple, hi haurà el pregó de Festa Major. Serà a plaça Catalunya, des del balcó de la Casa de la Vila, a partir de 9:15 del vespre. En acabar el pregó, a la plaça Catalunya, corre foc a càrrec de les Forces Infernals de Poblenou. A les 11 del vespre, a plaça Espanya, tribut a Tina Turner, Simply the Best. I a la mitjanit, a l'esplanada de Can Xauvet, concert amb els grups 31 Fam i Jorge Peñafiel.
0: No t'ho perdis.
1: Deixa lloc a l'agenda perquè també hi ha activitats els pròxims dies al municipi de Calella. Aquest vespre mateix, al punt de les 9, a l'església de Santa Maria i Sant Nicolau, hi ha concert tribut a Queen, amb dues guitarres, piano i percussió, organitzat per el Mediterranean Guitar Festival. I també, òbviament, deixarem un espai per les activitats de Festa Major al municipi de Tordera. Avui per ells també dia festiu, dia de Sant Bartomeu. Aquesta tarda, a 7:15, al pavelló parroquial, hi ha festival de patinatge artístic, a càrrec de la secció de patinatge artístic del Club Petit Tordera. A les 7 de la tarda, a la pista de l'Amistat, hi haurà concert amb l'orquestra La Nova de Blanes. I a partir d'un 10:15 de la nit, al passeig fluvial, focs artificials.
0: No t'ho perdis.
1: Tancarà la nit el ball de nit a la pista l'Amistat a partir de 10:15 de la nit amb l'orquestra La Nova de Blanes. Per demà al matí, una activitat per petits i grans, al camí ral, al punt de 10:15, tobogan aquàtic. I acabarem parlant de les activitats al municipi de Blanes, que avui organitza una nova campanya de donació de sang durant tot el dia al passeig de mar.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

Un tema mític, aquest Lights, amb la veu de Diana King. Les 11:44, què tal si repassem de nou la pregunta avui del Degorra? Una pregunta senzilla, que té diferents respostes, però s'ha d'estar ben atent al que de veritat et demano. Mira, abans deixa'm dir-te que avui juguem per dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. Una proposta que sé que molts de vosaltres esteu buscant. Hi ha temps, perquè tenim entrades a Marineland per anar sortejant i, a més, recordar-te que el Parc Aquàtic i Dofinari tanca portes aquesta temporada el pròxim 20 de setembre. Per tant, tens opció encara de gastar les teves entrades. Això sí, si les vols de franc, si vols posar-te la gorra avui, ser el guanyador del concurs, doncs ens hauràs de respondre una senzilla pregunta. Avui que ens tornem a fixar amb els actes de la Festa Major de Palafolls. Tot just fa una setmana, encara no, coneixíem totes aquestes activitats que es faran els pròxims dies. De fet, una Festa Major de les més llargues que jo recordo, perquè comença tot just aquest dissabte 29 d'agost i s'allarga fins la Diada de Catalunya. Però d'aquests actes de Festa Major, avui el que volem que ens diguis és una de les activitats que es fa aquest cap de setmana. Aquest cap de setmana 29, el dissabte 29 de fet, o el diumenge dia 30. Hi ha moltes propostes amb diferents entitats que ja es volquen a organitzar activitats de Festa Major. Però el que volem que ens diguis és una de les propostes, una de les activitats que es fa aquest cap de setmana a Palafolls i en motiu de la Festa Major. Vaja, les hem repassat fa un moment, dins el No t'ho perdis. Si vols dir-hi la teva, si vols entrar dins el sorteig d'aquestes entrades, doncs encara tens habilitat els canals habituals per poder participar. Per exemple, trucant-nos directament al 93-761-4701, que és el telèfon de la ràdio, sinó, com sempre, doncs amb un correu electrònic, estiu@radiopalafolls.cat. I una altra opció que et donc, de fet, la més usada per tots vosaltres, el WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, el 607 64 65 66. Tenim una hora encara per poder participar i després recorda que has d'estar ben atenta, ben atent a la contrasenya i a la trucada al final del programa. Vés-hi donant una ullada i, si no, et recordo que a través de les nostres xarxes socials, del nostre web, del web de l'Ajuntament, allà trobaràs tot el programa per poder descarregar-te'l també i estar atent, atenta a tot el que passa per Festa Major. Però de moment ens centrem en aquest cap de setmana, amb els primers actes. Digue'ns un dels actes d'aquest cap de setmana de Festa Major i així directament jo t'apunto a la base de dades. Sí? Vinga, va, que mentre hi vas pensant, la música continua a Ràdio Palafolls. El ritme d'Olivia Rodrigo, un tema del passat 2021. Good for you.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
2: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
3: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
4: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
3: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
4: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
3: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
5: Recorda, escolta Ràdio Palafolls 107.7 FM.

5 minuts i arribem al punt de les 12. Per tant, tocarà actualitzar informació amb els companys d'informatius de Ràdio Palafolls. Abans, però, ja saps que a nosaltres ens agrada aprofitar el temps musicalment parlant, per exemple, al ritme d'aquesta versió d'un tema clàssic que molts recordaran per una sèrie d'Antena 3, Despistaos, Física o Química. I aquests 5 minuts els aprofitarem al màxim. Recordant els 80 amb un clàssic. Aquest Wake Me Up Before You Go Go amb els Wham, George Michael al capdavant.

0: Ràdio Palafolls es consolida en l'entorn digital i assoleix els 6.000 seguidors a Instagram. El canal digital d'aquesta emissora continua creixent de manera sostinguda i ja ha aconseguit arribar aquesta setmana a la xifra rodona dels 6.000 seguidors a la xarxa social d'Instagram, un espai de caràcter tan informatiu com també social que serveix com a termòmetre de l'interès de la comunitat local. Aquesta fita s'emmarca en una estratègia de consolidació de la xarxa que té la seva punta de llança a Facebook, on l'emissora ja compta amb una comunitat encara més àmplia que arriba als 6.200 seguidors, també amb un perfil actiu, en aquest cas actiu tant informatiu com també de caràcter social. Més enllà d'aquestes dues grans plataformes socials, el mitjà local també ha construït una xarxa molt sòlida d'eines exclusivament informatives per fer arribar l'actualitat diària directament a la ciutadania de forma personalitzada. En aquest sentit, destaca especialment el servei de subscripció del seu butlletí de notícies per correu electrònic, ja que compta amb 900 subscriptors que reben diàriament un missatge o un correu electrònic amb el recull complet de totes les informacions de la jornada. Així mateix, també l'emissora s'ha adaptat als nous hàbits de consum informatiu immediat amb la implementació de canals de missatgeria instantània. El nou grup de WhatsApp de Ràdio Palafolls, de creació recent i enfocat exclusivament a l'enviament d'un únic missatge diari amb tots els titulars del dia, com deixem una vuitantena de persones unides. Finalment, aquest ecosistema informatiu al voltant de Ràdio Palafolls es completa amb un canal al Telegram, una comunitat que plega ja 300 persones, 300 membres, on s'envia de forma automàtica una notificació individualitzada amb cada nova notícia que es publica al portal digital de radiopalafolls.cat. Tordera viu el seu dia gran de Sant Bartomeu en una festa major que acaba, o de fet ja entra a la seva recta final. Tordera es troba avui en plena celebració de la seva diada més assenyalada, el dia de Sant Bartomeu, que es converteix en el punt àlgid i més fort de la seva festa major. Després d'unes jornades inicials molt intenses, el municipi afronta el seu dia de màxima activitat abans d'entrar en els últims compassos dels festejos que s'allargaran fins aquest dimecres. La jornada d'avui dilluns ha arrencat de bon matí amb la celebració del tradicional Cos al Camí Ral, una històrica cursa que un ple d'animació als carrers abans del lliurament de premis i de la clàssica batiada de caramels a càrrec dels geganters i dels grallers de la vila. L'ofici solemne de l'església de Sant Esteve, acompanyat per la coral de Tordera i també el repic de campanes festiu, ha posat la nota litúrgica i tradicional al migdia d'aquest Sant Bartomeu. Durant la tarda i la nit, la programació cultural i musical agafa el relleu amb actes tan emblemàtics com el Festival de Patinatge Artístic, el Pavelló Parroquial i a les 7 el concert de la Nova de Blanes, un esdeveniment molt especial on s'estrenarà una sardana de celebració del 50è aniversari, en aquest cas de la Copla. Tocades les 10 del vespre es farà l'espectacle pirotècnic amb l'empresa valenciana, que és, recordem, la guanyadora dels darrers anys del concurs pirotècnic de Blanes. La Nova de Blanes serà l'orquestra de ball de la Festa Major també aquest vespre. Els darrers dies de la Festa Major de Tordera continuaran demà dimarts amb un tobogan aquàtic. A la tarda es farà l'entrega de premis del joc fotogràfic i el concert amb l'orquestra salvatana a la pista de l'Amistat, i a la nit també serà l'encarregada de la serenata i del ball de nit. El punt i final definitiu aquests 12 dies de celebracions arribarà dimecres, començant amb una masterclass de country i una darrera audició de sardanes amb la Copla Bisbal Jove a les escales de l'església. Com a cloenda de la festa gran, els veïns i visitants es reuniran a la pista de l'Amistat per al 19è sopar popular, que oferirà un menú complet per un preu de 15 euros, seguit del concert i ball de tancament a càrrec del solista Xavier Músic. Recopilem totes les informacions d'aquest dilluns i us les presentem a la una a l'informatiu del migdia.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Els que tingueu més o menys la meva edat recordaran a Xuxa, dels programes infantils i d'haver ballat moltes vegades aquest Hilari Lari, Doncs bé, Melody, a principis d'estiu el que va fer va ser una versió més actualitzada, més del 2026, i sona així aquesta cançó que hem triat, doncs per començar aquesta última hora ja d'aquest De Gorra, Melody, Hilari. I nosaltres que baixem una miqueta el to i anem cap enrere, cap als 90. Sí, Zucchero, per culpa d'aquí.

0: Trenca amb les rutines. Passa el teu millor estiu amb Ràdio Palafolls. Música, premis i molta diversió per passar el millor estiu. Fes rafting a la Tordera. Dorm a la Cala Sant Francesc. Puja a mirar estels al castell de Palafolls. Aquest estiu facis el que facis, fes-ho amb Ràdio Palafolls.
1: Va que mica en mica va passant el temps i després no vull que em diguis: ostres, Jordi, no he escoltat la pregunta, no he estat atent, se m'ha passat el dia i al final no he posat la ràdio. Malament, malament. Perquè aquí estem, tota la gent del Dagorra cada matí i cada tarda oferint-te, doncs això, un estiu de gratis, sense que et costi ni un euro. Per exemple, avui et convidem a anar a Marineland, al parc aquàtic i dofinari Marineland, perquè gaudeixis dels seus espectacles, de les diferents piscines, tobogans e instal·lacions que trobaràs en aquest emplaçament. Per exemple, de la zona més nova, i és que aquest 2026 han inaugurat una zona infantil on els més petits s'ho passaran d'allò més bé. I els pares, també, perquè veuran una miqueta com els seus fills gaudeixen, per exemple, d'aquestes piscines i tobogans que, doncs això, que són per la seva edat. Entre d'altres coses, pots consultar-ho tot a través de la seva plana web, la plana web de Marineland, marineland.es, on també podràs veure totes les promocions que tenen, els seus packs d'entrades amb descomptes exclusius o directament comprar la teva entrada per al dia que vulguis. I consultar també els horaris, que això és important. Fins al dia 20 de setembre, Marineland és obert. I tu hi podràs anar-hi totalment de franc si jugues amb nosaltres. Avui amb una senzilla pregunta, avui el que et preguntem és que ens parlis de la Festa Major de Palafolls. Sí, una Festa Major que comença ja aquest cap de setmana. I quines són aquestes primeres activitats? Quines són les activitats que es faran aquest dissabte i aquest diumenge a la Festa Major de Palafolls? Doncs això ja és cosa vostra, jo no t'ho diré, perquè avui per entrar dins el sorteig ens hauràs de dir com a mínim una de les activitats que realitzen aquest cap de setmana a Palafolls en motiu de la Festa Major. Si saps la resposta, doncs vinga, estem esperant la teva participació. Per exemple, trucant-nos directament al telèfon de la ràdio, al 93 761 4701. També pots participar amb un correu electrònic, estiu@radiopalafolls.cat, i si no, per WhatsApp, al telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls, al 607 64 65 66. En qualsevol dels casos, recorda posar-nos-hi nom, cognom, telèfon de contacte i la resposta. I atenció, el que et demanaré és que no desconnectis de Ràdio Palafolls com a mínim fins a la una del migdia, perquè si has participat al Dagorra t'interessarà saber la contrasenya. La direm d'aquí una estona i, sobretot, està pendent del telèfon fixe, del mòbil, vaja, del número que ens hagis donat per agafar el telèfon si et truquem a la part final del programa. Per tant, escolta, recta final, ja. En qüestió de mitja horeta, tanquem línies. Recorda, digue'ns un dels actes que aquest cap de setmana es realitzen a Palafolls en motiu de la Festa Major. I en una estoneta passaràs de no tenir entrades a tenir dues entrades a Marineland per aquesta temporada en format gratuït. Seguim amb més èxits. Ja l'escoltes de fons, sona Sia.

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges...
3: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
4: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
4: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
8: Avançar les eleccions no són bones notícies.
9: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
0: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle...
10: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

és que Ràdio Palafolls, entre d'altres estils, també sona bona música disco, fent un bon remember amb la reina de la música disco, Reach Out, I'll Be There, en aquest cas amb la veu de la mítica Gloria Gaynor. 4 minuts i arribem a 2:15.

Música del de gorra, que això vol dir que ja ho tenim tot a punt per fer l'últim recordatori i també dir-vos quina és la contrasenya per tots aquells que esteu participant al de gorra. Anem a l'inici de tot plegat. Avui des de les 10 del matí, al de gorra, estem jugant per dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marinela. Les vols? Sí? Vols que te les regalem? Totalment de franc, eh? I podràs entrar, això, sense pagar. I gairebé, qui diria, sense fer cua. Mira el que et dic. Convida qui tu vulguis amb aquestes dues entrades per gastar aquesta temporada a Marineland. Doncs per jugar avui amb nosaltres, el que volem és que ens responguis a una senzilla pregunta. Jo sempre dic el mateix, eh? Sí que és veritat, Jordi, et repeteixes molt. Senzilla pregunta. Totes són senzilles o no? Depèn del que dominem. Doncs aquestes que ho tens fàcil, perquè més és que et servirà també per fer-te un planning de tots els actes de la Festa Major. Parlem de la Festa Major de Palafolls amb totes les activitats que ja es van presentar, de fet, la setmana passada. Les primeres propostes arriben aquest cap de setmana. Doncs bé, aquí ve la pregunta. Volem que ens diguis una de les activitats que s'organitzen aquest cap de setmana a Palafolls en motiu de la Festa Major. I ha de ser les activitats que es realitzen dissabte o diumenge, eh? Dissabte 29 o diumenge 30 d'agost. Ja estem finalitzant l'agost, eh? Mare meva! Doncs qualsevol d'aquestes activitats ens serveixen. Moltes activitats ja organitzen les seves propostes aquest cap de setmana per Festa Major. Digue'ns-en una com a mínim i t'entrem dins la base de dades. La teva resposta encara ens la pots fer arribar utilitzant, doncs, el WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, que és el 607 64 65 66. També pots participar utilitzant el correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat o trucant directament al telèfon de la ràdio 93 761 470. Aquesta és la primera part del concurs. I atenció a la contrasenya. En una estoneta trucarem en directe al guanyador o guanyadora. Estigueu pendent del telèfon, si us plau. El primer que haureu de fer és agafar el telèfon i, sense dir res més, dir la contrasenya d'avui. Para bé l'orella, eh? Estàs a punt? Et diré la contrasenya. Atenció, la contrasenya d'avui és de cap a Marineland. S'assembla molt a alguna contrasenya que ja hem utilitzat, eh? Crec que la setmana passada, però has de dir aquesta, de cap a Marineland. Si quan aixeques el telèfon el primer que ens dius és de cap a Marineland, doncs efectivament et faré cas i et donaré aquestes dues entrades per anar al parc aquàtic. Ja tens tota la informació que necessites per jugar avui? Apunta't la contrasenya, memoritza-la, comenta-la amb qui tinguis al costat perquè no se t'oblidi cap de les paraules que formen part de la contrasenya d'avui, de cap a Marineland. I això, i t'emportes les entrades a Marineland del de gorra d'avui. Vinga, va, que aprofitarem el temps. Tram final ja d'aquest de gorra amb Lady Gaga.

0: I seguim composant la banda sonora original d'un dilluns com el d'avui, 24 d'agost. Dia estrany per la gent de Palafolls, eh? Entremig, perquè demà és festiu també al municipi. Per tant, escolta, ens ho passem bé compartint bons èxits. Snap és una de les propostes que ens fa Rosalind i on nosaltres aprofitem ja gairebé per tancar línies. Tens només la publicitat per poder participar avui al de Gorra. Publicitat i tornem per entregar el premi.
1: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
2: 112.
1: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
0: Ja la tenim aquí, Festa Major de Sant Genís 2026. Dissabte 22 d'agost, a 6:15 de la tarda, al local social, Jocs Gegants de Fusta. I a 7:15, al local social, xocolatada feta per l'Associació de Veïns. A les 7 de la tarda, Cercavila, amb la colla gegantera i els Diables Folls. I a les 9 del vespre, al local social, sopar popular amb ball a càrrec del duet Atènia. Diumenge 23 d'agost, a les 7 de la tarda, al local social, cantada de veneres a càrrec del grup Arjau. I el dimarts 25 d'agost, dia festiu, a 12:15 del migdia, ofici solemne, i a 1:15, ballada de sardanes amb la cobla del Baix Empordà. Festa Major de Sant Genís de Palafolls. Viu-la!
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
4: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és...
5: Ràdio Palafolls.
4: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
5: Escoltes...
4: Ràdio Palafolls, el 107.7
5: FM.

0: de gorra amb Ràdio Palafolls.
1: Uf, és dilluns.
2: Molt bé, estupendo.
3: Jo aquest estiu també em posaré la gorra.
2: Perfecte. Sí, senyor.
4: Com m'agrada el gelat celestiu.
5: Percalifragilístico espialidoso.
2: Molt bé, eh?
5: La barbacoa.
6: Estiu tot a cucavio.
2: Sí, senyor.
0: Concerts, dinars, nits d'hotel, aventures nàutiques, vols en ultralleuger, sopars i parcs aquàtics. Enamorada! Passa l'estiu. De gorra a Ràdio Palafolls.
2: Encara que no us ho creieu, jo segueixo tot un ritual també a l'hora de poder fer l'entrega dels premis cada matí en aquest de gorra que compartim estiu rere estiu. I és que sí, efectivament, a uns quants minuts per arribar a la una del migdia, a 7 minuts de fet, el que toca ara ja és proclamar el guanyador o guanyadora del de gorra d'avui. Avui, com t'explicava, dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. Per participar avui ens havies de dir, doncs, els primers actes de festa major. De fet, el que et preguntàvem era quins actes s'organitzen aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge, dels actes programats a Palafolls per festa major. Amb un dels actes ja ens donàvem per satisfets. I com que tenim una miqueta d'estona, val la pena també reservar, perquè aquest dissabte i aquest diumenge comença la festa major de Palafolls. Ho farà dissabte, per exemple, amb el taller infantil de gegants que organitza la colla gegantera de Palafolls. Això serà a les 11 del migdia al Parc Joaquim Ruïra, o també l'obra de teatre Els Músics de Bremen amb l'entitat Diverteatre, que es farà al Teatre de Palafolls a 8:15 del vespre, per cert, amb encara entrades disponibles. El diumenge és el torn de la botifarrada de la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga, la gincama de l'Esplai al Pas a partir de les 5 de la tarda, o també ball al Casal d'Avis a partir de 8:15 del vespre amb el grup Duo Jazmín. Aquestes, qualsevol d'aquestes activitats et servia per optar avui aquestes dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. Atenció, et recordo la contrasenya, perquè ara mateix trucarem a la persona que ha resultat guanyadora del concurs, però quan aixequi el telèfon, el primer que haurà de dir és de cap a Marineland. Aquesta és la contrasenya que t'hem dit fa una estoneta i això és el primer que volem escoltar quan aixequis el telèfon. De cap a Marineland. I si funciona tot correcte, doncs això, t'emportes dues entrades gratuïtes al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. Vinga, jo ja estic marcant el telèfon amb cobertura, si és mòbil o si és fixa, doncs home, no passaria res. Però per si de cas, que puguis parlar bé. De cap a Marineland. Aquesta és la contrasenya d'avui. Vinga, hem agafat línia i ara és cosa teva. De cap a Marineland. Vinga. Ai, que haurem de penjar.
7: Buzón Movistar.
2: No, Buzón Movistar, no em serveix. No! De cap a Marineland era la contrasenya, no el Buzón Movistar. No és correcte. No patiu. Tenim una segona opció, eh? Clar que sí. Nosaltres anem triant diferents guanyadors per si de cas ens passa això. Va, a veure si a la segona entreguem el premi d'avui. Recorda, de cap a Marineland. Torno a marcar. Un número diferent. Això sí, tenim una nova oportunitat. Jo ja he marcat. I ara ja, a veure si a la segona l'entreguem. De cap a Marineland, la contrasenya d'avui. Vinga. A veure.
7: De cap a Marineland.
2: Perfecte, sí senyor. En una piscina que no sigui gaire fonda, Que si no, serà perillós. Però efectivament, sí senyor, és la contrasenya d'avui. Amb qui parlo, sisplau?
7: Amb la Marta, de Blanes.
2: Marta, doncs escolta, cap a Blanes se'n va avui el premi. Esperem que puguis gaudir de Marineland. Recorda que fins al dia 20 de setembre tens temps per gaudir d'aquesta proposta totalment de franc. Això sí, dues entrades t'esperen aquí a la ràdio. Moltes felicitats.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
2: A tu, gràcies, Marta. T'esperem a la ràdio. Que vagi molt bé. Adéu.
7: Adéu, gràcies.
2: Adéu. Doncs mira, amb aquest ímpetu i aquesta energia, a la segona, en aquest cas, se'n va el premi cap a Blanes avui. A la segona, eh? Vaja, sempre diem el mateix. Pendent del mòbil, normalment sempre truquem a la mateixa hora. Per tant, no hi ha excusa per no agafar el telèfon. I és que el que volem no és vendre't res, al contrari, és regalar-te... Doncs això, avui una entrada doble per anar a Marineland, que se'n va, com dèiem, cap a la Marta. Doncs amb el premi ja entregat, nosaltres ho deixem aquí. Aquesta tarda, a partir de les 4, de Gorra Express, amb un premi ben especial. Estigues atent. Demà és festa a Palafolls, per tant, ens retrobem dimecres amb un nou de Gorra, a partir de les 10 del matí. Ara, com sempre, els serveis informatius de Ràdio Palafolls amb l'informatiu migdia. Acaba de passar molt bona jornada. Adéu-siau.
1: Èxits un rere l'altre.
6: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away. Soul of mine will
1: never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
6: 107.7

0: Ara mateix ja és en punt la una del migdia. Poppy no estarà aquest any als sopars a la fresca.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Marc Ferri.

La delegació italiana de Pupi no participarà finalment als sopars a la fresca de la Festa Major de Palafolls d'aquest any per manca de relleu i de personal. Segons ha explicat l'Ajuntament de Palafolls, la decisió està comunicada pel consistori del municipi italià davant la dificultat per trobar equip per desplaçar-se i organitzar el seu espai durant la Festa Major. Tot i aquesta absència d'última hora, els sopars a la fresca comptaran amb el poble d'Extretems, amb el poble francès agermanat amb Palafolls, també amb els tradicionals creps que organitza la delegació francesa, a més de la participació de les entitats locals de Palafolls. L'activitat gastronòmica, un dels puntals de la festa local, mantindrà el seu format clàssic del 4 al 6 de setembre a la plaça de les Valls. D'accés dilluns 24 d'agost.

0: Hi ha d'altres informacions destacades en aquest inici de setmana, per exemple, que la piscina municipal celebrarà el final de la temporada aquest dimecres al matí amb una gran festa d'inflables aquàtics. La celebració tindrà lloc al matí i oferirà atraccions inflables dins de l'aigua de la piscina. Per gaudir de la jornada no caldrà cap entrada especial, ja que s'hi podrà accedir abonant l'entrada diària habitual o l'abonament de temporada fins a completar l'aforament de la instal·lació. Tot i que la festa d'aquesta cloenda es fa aquesta mateixa setmana, mitjans d'aquesta setmana dimecres, l'equipament continuarà obert al públic fins al diumenge 6 de setembre. I el que està obert al públic 24 hores són les xarxes socials de Ràdio Palafolls i justament aquesta emissora es consolida en l'entorn digital de comunicació en assolir la fita dels 6.000 seguidors a la xarxa social d'Instagram. Aquesta xifra s'emmarca dins d'una creixent comunitat virtual que té el seu punt fort a Facebook, canal de caràcter informatiu i social que ja plega 6.200 usuaris. Per fer arribar l'actualitat diària de manera personalitzada, aquest mitjà també disposa d'un butlletí per correu electrònic amb 900 subscriptors. L'ecosistema digital de Ràdio Palafolls es complementa o es completa, vaja, amb els 300 membres que ja té el canal de Telegram o els 83 persones que ja s'han unides al recentment creat nou grup de WhatsApp. Avui també us explicarem que la policia local de Malgrat de Mar ha detingut un menor d'edat per un robatori amb força a l'oficina d'un hotel del Passeig Marítim. Els fets es van produir la matinada de diumenge de fa una setmana quan un grup de 6 joves va accedir al vestíbul de l'establiment aprofitant el descans de l'empleat de recepció. Després d'alertar els agents, la policia va localitzar els presumptes autors a l'Avinguda Barcelona i va recuperar el telèfon mòbil i els 200 euros que s'havien endut. El grup procedent de Ripoll ha acabat amb un menor detingut, un coautor identificat i dos joves més denunciats pertinença de drogues. I els veïns de Tordera celebren avui dilluns el seu dia gran, el dia de Sant Bartomeu, la jornada central i més forta de la festa major que encara ja la seva recta final. Després d'un matí tradicional amb la històrica cursa del cos del Camí Ral, la batiada de Carmels o l'ofici solemne, la música i la pirotècnia seran les grans protagonistes del que queda de dia. La tarda comptarà amb el patinatge artístic i concert de l'orquestra Nova Blanes, que també estrena una sardana, i a més a la nit els veïns gaudiran de l'espectacle de pirotècnia amb la pirotècnia valenciana al passeig fluvial i també el posterior ball de festa major. Ara bé, dilluns tenim núvols alts i mitjans que augmentaran amb el pas de les hores i aquesta tarda, de fet, no s'esperen que vagi creixent aquestes nuvolades i, per tant, també la possibilitat d'alguna precipitació de forma de ruixat feble i poc abundant. Vents fluixos o lleugerament moderats, mar en estat de marejol a Maries de Maró, especialment al litoral nord del Maresme. Les temperatures baixaran lleugerament a mínimes que aniran entre els 17 i els 24 graus i màximes que oscil·len entre els 29 i els 32 graus de temperatura aquest dilluns. Bon dia, benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Popi no participarà als sopars a la fresca d'aquest any per manca de relleu. La delegació italiana del municipi agermanat no podrà viatjar a Palafolls aquest proper mes de setembre per tal de participar dels tradicionals sopars a la fresca, una de les activitats més arrelades i, de fet, més populars de la festa major de Palafolls. Malgrat els esforços i el treball conjunt dut a terme en els darrers anys per tal de recuperar la presència activa dels dos pobles agermanats a la festa gran del nostre municipi, un contratemps organitzatiu ha impedit el viatge de la delegació italiana. La regidora de Festes i Cultura de l'Ajuntament de Palafolls, Susana Pla, ha explicat que la decisió, en aquest cas, ha estat comunicada directament per l'Ajuntament italià, que ha al·legat dificultats de personal i de relleu generacional per poder desplaçar-se i organitzar el seu tradicional espai gastronòmic durant la Festa Major de Palafolls.
1: Doncs que aquest any, per manca de gent i per manca de relleu, doncs que no podran participar-hi i de cares a l'any que ve intentaran buscar un grup de gent, doncs, que vinguin i participin de la nostra festa. Doncs en el sopars a la fresca, com els darrers anys, hi trobarem una combinació, doncs, de l'entitat principal, doncs, que ha mogut el sopars a la fresca, que és la de l'agermanament, el poble agermanat d'Axi, que hi participaran amb els seus tradicionals creps, i després les entitats del municipi, doncs, també hi participaran, garantint una varietat gastronòmica molt rica, no?, i diferent, doncs, perquè puguem gaudir d'aquest sopars a la fresca com cada any.
0: L'any passat, Popis sí que va poder participar de la festa després que en l'edició de l'any anterior, el 2024, ni Popi ni Ax vinguessin a Palafolls per la festa major. Tot i aquesta baixa d'última hora, la programació del sopars a la fresca sí comptarà amb la participació d'Extraterms, que tornarà a oferir els seus creps tradicionals. Complementaran l'oferta gastronòmica del sopars a la fresca diferents entitats de Palafolls, encapçalades per la Comissió d'Agermanaments del nostre municipi, que s'encarregaran d'oferir la diversitat de plats per sopar les nits del 4 al 6 de setembre. Tot i el canvi a la graella gastronòmica, la plaça de les Valls d'Ax tornarà a ser punt de trobada central de les nits de la Festa Major de Palafolls, assegurant el funcionament clàssic de les casetes amb la col·laboració del teixit associatiu de la nostra localitat. I ara que l'estiu ja arriba gairebé al seu final, la piscina municipal de Palafolls acomiadarà la temporada aquest dimecres al matí amb una festa d'inflables aquàtics. Tot i que no tancarà portes fins al diumenge dia 6 de setembre, la piscina municipal es prepara per viure la seva celebració de fi de temporada amb la ja tradicional festa aquàtica que tindrà lloc aquest dimecres al matí. L'esdeveniment, que es podrà gaudir a partir de 11:15 i fins a 2:15 del migdia, oferirà una jornada lúdica i diferent amb la instal·lació de diverses atraccions inflables dins de l'aigua perquè grans i petits en puguin gaudir. Ho explica en Ramon Benito, que és responsable d'Hockey Titans, que és l'empresa gestora de la piscina municipal de Palafolls.
2: Aquest dimecres, de 10:30 a 1:30, realitzarem la festa aquàtica a la piscina de Palafolls per tancar la temporada. La piscina tanca el dia 6 de setembre, però aquest dimecres realitzarem la festa fi de temporada.
0: Per accedir a l'equipament durant la festa no caldrà comprar cap entrada especial. De fet, els usuaris podran accedir abonant el cost de l'entrada diària habitual i aquells que disposin d'abonament de temporada podran entrar directament sense que, sempre i quan no se superi l'aforament màxim permès en aquesta instal·lació. Tot i que la festa de cloenda se celebra, com hem dit, a mitjans d'aquesta setmana, dimecres, el servei de piscina encara continuarà operatiu uns dies més. Enguany la piscina va obrir un pèl més aviat del que és habitual i té previst tancar coincidint amb l'inici de la festa major i, de fet, també l'inici de l'activitat escolar el proper dia, com dèiem, 6 de setembre. I Ràdio Palafolls es consolida en l'entorn digital i assoleix els 6.000 seguidors a Instagram. El canal digital d'aquesta emissora continua creixent de manera sostinguda i ha aconseguit arribar aquesta setmana a la xifra rodona dels 6.000 seguidors a la xarxa social Instagram, un espai de caràcter tan informatiu com també social que serveix com a termòmetre de l'interès de la comunitat local. Aquesta fita s'emmarca en una estratègia de consolidació a la xarxa que té la seva punta de llança al Facebook, on l'emissora ja compta amb una comunitat encara més àmplia que arriba fins als 6.200 seguidors, també amb un perfil actiu tant informatiu com de caràcter social. Més enllà d'aquestes dues grans plataformes socials, el mitjà local ha construït també una xarxa molt sòlida d'eines exclusivament informatives per fer arribar l'actualitat diària directament als ciutadans de forma personalitzada. En aquest sentit, destaca especialment el servei de subscripció del seu butlletí de notícies per correu electrònic, ja que compta amb 900 subscriptors que reben diàriament un missatge, un correu electrònic, amb el recull complet de totes les informacions destacades de la jornada. Així mateix, l'emissora s'ha adaptat als nous hàbits de consum informatiu immediat amb la implementació també de canals de missatgeria instantània. El nou grup de WhatsApp de Ràdio Palafolls, de creació molt recent i enfocat exclusivament a l'enviament d'un únic missatge diari amb tots els titulars del dia, compta ja amb 83 persones unides. Finalment, aquest ecosistema informatiu es completa amb el canal de Telegram, una comunitat que aplega 300 membres, on s'envia de forma automàtica una notificació individual actualitzada en cada nova notícia que es publica al portal digital d'aquesta emissora, que és, recordem-ho, radiopalafolls.cat. Detingut un menor per robar en una oficina d'un hotel de Malgrat de Mar. La policia local de la població veïna ha detingut un menor com a presumpte autor d'un robatori amb força a l'oficina d'un hotel del Passeig Marítim. Els fets van passar la matinada de diumenge de fa una setmana, cap a 3:15 de la matinada, quan dues clientes de l'establiment van alertar els agents de la policia després de veure 6 joves a l'interior del vestíbul de l'hotel. Segons els testimonis, 2 d'ells haurien entrat a l'oficina de l'establiment aprofitant que el recepcionista estava fent el descans. Els agents van comprovar que s'havia forçat un dels calaixos de l'escriptori i que havien desaparegut 200 euros i també el telèfon mòbil del recepcionista. Poc després, la policia local va localitzar el grup a l'Avinguda Barcelona, amb la cantonada amb el carrer Ramon Llull. En aquell moment, els agents també van trobar al terra una cartera amb 200 euros i el mòbil presumptament sostret. Un dels menors va ser detingut i un altre va ser identificat com a presumpte coautor dels fets. A més, dos altres joves del mateix grup van ser denunciats per la policia per portar a sobre drogues. Segons l'Ajuntament, tots els menors identificats provenien de la població de Ripollet. Més alegre i festiva és l'última informació de la plana comarcal, perquè Tordera viu el seu dia gran de Sant Bartomeu amb una festa major que ja encara ha de fer la seva recta final. Tordera es troba avui en plena celebració de la seva diada més assenyalada, és el dia de Sant Bartomeu, que es converteix en el punt àlgid i més fort de la seva festa major. Després d'unes jornades inicials també molt intenses, el municipi afronta ara el seu dia de màxima activitat abans d'entrar en els seus últims compassos de festejos que s'allargaran, recordem-ho, fins aquest dimecres. La jornada de dilluns arrencat de bon matí amb la celebració del tradicional cos al Camí Ral, una històrica cursa que ha omplert d'animació els carrers abans del lliurament de premis i de la clàssica batiada de carmels a càrrec de gegants i grallers de la vila. L'ofici solemne a l'església de Sant Esteve, acompanyat per la coral de Tordera i el repic de les campanes festiu, ha posat també la nota litúrgica i tradicional al migdia d'aquest dia de Sant Bartomeu. Durant la tarda i la nit, la programació cultural i musical agafa ja el relleu amb actes tan emblemàtics com el festival de patinatge artístic. A les 7 hi haurà el concert amb l'orquestra Nova de Blanes, un esdeveniment molt especial on també s'estrenarà una nova sardana. Tocades a les 10 del vespre es farà l'espectacle pirotècnic amb l'empresa valenciana, que és la guanyadora dels darrers anys, de les darreres edicions del concurs internacional de Blanes. La Nova de Blanes també serà l'encarregada, l'orquestra del ball de festa major aquest vespre. Els darrers dies de la festa major continuaran demà dimarts amb un tobogan aquàtic al matí, a la tarda es farà l'entrega de premis del joc fotogràfic i el concert amb l'orquestra salvatana a la pista de l'amistat. Serà la mateixa orquestra que s'ha encarregat després, tant de la serenata com també del ball de nit. El punt final definitiu a les 12, aquests 12 dies de celebració arribarà dimecres, començant amb una masterclass de country i una darrera audició de sardanes amb la Copla Bisbal Jove a les escales de l'església. Com a cloenda de la gran festa, els veïns i visitants es reuniran a la pista de l'amistat per al 19è sopar popular, que oferirà un menú complet per un preu de 15 euros, seguit del concert i del ball de tancament a càrrec del solista Xavier Músic, acomiadant així les festes d'aquest any fins la propera edició. És el moment d'obrir la nostra hemeroteca, saber de què parlàvem tal dia com avui, 24 d'agost, anys enrere. Comencem posant a l'ull fa justos 12 mesos, perquè el 24 d'agost de l'any passat us explicaven que vandalitzaven part del mur de la pista exterior del Palauet. La brigada municipal va trobar part del mur de la pista exterior del Palauet de Palafolls totalment destrossat. Algú havia arrencat durant la nit la part superior del tram de mur. L'Ajuntament va anunciar que prendria mesures per evitar que es repetissin actes vandàlics i va també fer una crida al civisme i la responsabilitat ciutadana. Ara fa 5 anys, el 2021, coneixíem que es condemnava 8 anys de presó per violar una noia a Blanes. L'Audiència de Girona condemnava 8 anys de presó un home acusat de violar i retenir durant hores una noia en el seu pis a Blanes la matinada de Cap d'Any de l'any 2015. L'acusat l'havia convençut perquè l'acompanyés al seu domicili, on la va agredir sexualment. L'endemà la noia va aconseguir sortir de l'habitatge i, tot i que l'agressor va fugir, els Mossos d'Esquadra el van acabar detenint hores més tard. I l'any 2016, Calella es proposava acabar amb el consum d'alcohol entre els menors durant les barraques. Aquell mes de setembre, la ciutat de Calella tornaria a celebrar la seva festa major, la de la Minerva, i enguany, aquell 2016, inclouria un paquet de mesures per intentar minimitzar el consum de begudes alcohòliques entre els menors d'edat. Aquesta manera, el consistori ha posat en marxa una campanya que s'anomenava per unes barraques divertides i responsables, sense perdre de vista que l'objectiu que volien aconseguir tenia un recorregut de llarga distància que necessitava de la implicació tant dels joves com també de les seves famílies. Doncs això és el que parlàvem tal dia com avui, anys enrere, i que hem volgut recuperar la nostra hemeroteca d'avui.

0: Mínima registrada avui a l'Observatori Meteorològic de Palafolls ha estat de 20 graus i mig, 20,3 per ser exactes, i la màxima s'ha apropat molt als 30 sense arribar-hi. 29,3 és la temperatura màxima que ha registrat avui l'estació meteorològica del Consell Comarcal del Maresme, tocada al riu Tordera, el seu pas per Palafolls. Previsió meteorològica, ho recuperem després de les vacances, en Quim Serra. Què tal, Quim? Bon dia.
1: Hem encetat la darrera setmana del mes d'agost parlant d'un petit canvi de temps que tindrem avui, sobretot aquesta tarda, amb augment de progressiu dels núvols al llarg d'aquest migdia i aquesta tarda, doncs esperem alguns ruixats aquí a la comarca de forma tímida i poc important. No esperem pas precipitacions intenses ni de bon tros. D'entrada, tot això amb vents que bufaran més aviat fluixos avui, vents que seran bàsicament de Garbí, del sud-oest, sobretot aquesta tarda, lleugerament moderat fins i tot cap a la costa del Maresme Nord, i la situació marítima estarà dominada pel marejol aquesta tarda a tota la costa de la comarca. De cara demà s'allunyen els núvols, tindrem domini del sol i les temperatures, que avui baixen una mica, demà tornaran a pujar.
0: Doncs a l'espera d'aquest possible canvi de temperatures i també de meteorologia, amb petites precipitacions en aquestes properes hores, ho deixem aquí. Gràcies, Quim, que vagi bé i fins demà.

0: Arriba el moment de... el moment de tancar edició del nostre informatiu d'avui. Ho fem, com sempre, recuperant quines han estat les informacions més destacades en titulars en l'últim minut del nostre informatiu. Avui us hem explicat que la delegació italiana de Popi no participarà finalment al sopar a la fresca de la Festa Major de Palafolls d'aquest any per manca de relleu i de personal. Segons ha explicat l'Ajuntament de Palafolls, la decisió ha estat comunicada pel consistori italià davant les dificultats per trobar l'equip per desplaçar-se i organitzar el seu espai a la Festa Major. Tot i aquesta absència d'última hora, el sopar a la fresca comptaran amb el poble d'Aix-les-Thermes i els seus tradicionals creps, a més de la participació de les entitats locals de Palafolls. L'activitat gastronòmica mantindrà el seu format clàssic del 4 el 6 de setembre a la plaça d'Aix. I la piscina municipal de Palafolls celebra el final de la temporada aquest dimecres al matí amb una gran festa d'inflables aquàtics. La celebració tindrà lloc al matí i oferirà atraccions inflables dins l'aigua. Per gaudir de la jornada no cal cap entrada especial, ja que s'hi podrà accedir abonant l'entrada diària o amb l'abonament de temporada. Tot i que la festa de cloenda es fa a mitjans d'aquesta setmana, dimecres, l'equipament continuarà encara obert alguns dies més fins al proper diumenge 6 de setembre. I Ràdio Palafolls es consolida en l'entorn digital de comunicació en assolir la fita dels 6.000 seguidors a Instagram. La xifra s'emmarca dins d'una creixent comunitat virtual que té el seu punt fort a Facebook, canal de caràcter informatiu i social que ja plega 6.200 usuaris. Per fer arribar l'actualitat diària de manera més personalitzada, el mitjà disposa d'un butlletí per correu electrònic amb 900 subscriptors. L'ecosistema digital, a més, també es completa amb els 300 membres del canal de Telegram i les 83 persones que ja estan unides al nou canal de WhatsApp. Doncs justament a WhatsApp, a Instagram, al Facebook, al Telegram i en el butlletí diari d'informació trobareu totes les informacions, totes aquestes notícies que avui us hem explicat a l'informatiu de Ràdio Palafolls. No hi tornem demà perquè demà és festiu, demà és Sant Genís, per tant és festiu arreu de Palafolls, i tornem dimecres amb l'actualitat de Palafolls i comarca en les diferents edicions de l'informatiu de Ràdio Palafolls. Gràcies per la vostra atenció, que vagi molt bé i que acabeu de passar bon dilluns i dimarts.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio joguines, Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges...
2: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.

0: These beautiful things that I've got.
1: Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM 24 hores amb tu.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Ràdio Palafolls es consolida en l'entorn digital i assoleix els 6.000 seguidors a Instagram. El canal digital d'aquesta emissora continua creixent de manera sostinguda i ja ha aconseguit arribar aquesta setmana la xifra rodona dels 6.000 seguidors a la xarxa social d'Instagram, un espai de caràcter tan informatiu com també social que serveix com a termòmetre de l'interès de la comunitat local. Aquesta fita s'emmarca en una estratègia de consolidació de la xarxa que té la seva punta de llança a Facebook, on l'emissora ja compta amb una comunitat encara més àmplia que arriba als 6.200 seguidors, també amb un perfil actiu, en aquest cas actiu tan informatiu com també de caràcter social. Més enllà d'aquestes dues grans plataformes socials, el mitjà local també ha construït una xarxa molt sòlida d'eines exclusivament informatives per fer arribar l'actualitat diària directament a la ciutadania de forma personalitzada. En aquest sentit, destaca especialment el servei de subscripció del seu butlletí de notícies per correu electrònic, ja que compta amb 900 subscriptors que reben diàriament un missatge, un correu electrònic, amb el recull complet de totes les informacions de la jornada. Així mateix, també l'emissora s'ha adaptat als nous hàbits de consum informatiu immediat amb la implementació de canals de missatgeria instantània. El nou grup de WhatsApp de Ràdio Palafolls, de creació recent i enfocat exclusivament a l'enviament d'un únic missatge diari amb tots els titulars del dia, com deixem una vuitantena de persones unides, finalment, aquest ecosistema informatiu al voltant de Ràdio Palafolls es completa amb un canal al Telegram, una comunitat que plega ja 300 persones, 300 membres, on s'envia de forma automàtica una notificació individualitzada amb cada nova notícia que es publica al portal digital de radiopalafolls.cat. Tordera viu el seu dia gran de Sant Bartomeu en una festa major que acaba, o de fet ja entra a la seva recta final. Tordera es troba avui en plena celebració de la seva diada més assenyalada, el dia de Sant Bartomeu, que es converteix en el punt àlgid i més fort de la seva festa major. Després d'unes jornades inicials molt intenses, el municipi afronta el seu dia de màxima activitat abans d'entrar en els últims compassos dels festejos que s'allargaran fins aquest dimecres. La jornada d'avui dilluns ha arrencat de bon matí amb la celebració del tradicional Cos al Camí Ral, una històrica cursa que un ple d'animació als carrers abans del lliurament de premis i de la clàssica batiada de Carmels a càrrec dels geganters i dels grallers de la vila. L'ofici solemne a l'església de Sant Esteve, acompanyat per la coral de Tordera i també el repic de campanes festiu, ha posat la nota litúrgica i tradicional al migdia d'aquest Sant Bartomeu. Durant la tarda i la programació cultural i musical agafa el relleu amb actes tan emblemàtics com el Festival de Patinatge Artístic, el Pavelló Parroquial i a les 7 el concert de la Nova de Blanes, un esdeveniment molt especial on s'estrenarà una sardana de celebració del 50è aniversari, en aquest cas de la Copla. Tocades les 10 del vespre es farà l'espectacle pirotècnic amb l'empresa valenciana, que és, recordem, la guanyadora dels darrers anys del concurs pirotècnic de Blanes. La Nova de Blanes serà l'orquestra de ball de la Festa Major també aquest vespre. Els darrers dies de la Festa Major de Tordera continuaran demà dimarts amb un tobogan aquàtic. A la tarda es farà l'entrega de premis del joc fotogràfic i el concert amb l'orquestra salvatana a la pista de l'Amistat, i a la nit també serà l'encarregada de la serenata i del ball de nit. El punt i final definitiu aquests 12 dies de celebracions arribarà dimecres, començant amb una masterclass de country i una darrera audició de sardanes amb la Copla Bisbal Jove a les escales de l'església. Com a cloenda de la festa gran, els veïns i visitants es reuniran a la pista de l'Amistat per el 19è sopar popular, que oferirà un menú complet per un preu de 15 euros, seguit del concert i ball de tancament a càrrec del solista Xavier Músic.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Poppy no estarà aquest any al Sopars a la Fresca.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Marc Ferri.

La delegació italiana de Pupi no participarà finalment als sopars a la fresca de la Festa Major de Palafolls d'aquest any per manca de relleu i de personal. Segons ha explicat l'Ajuntament de Palafolls, la decisió està comunicada pel consistori del municipi italià davant la dificultat per trobar equip per desplaçar-se i organitzar el seu espai durant la Festa Major. Tot i aquesta absència d'última hora, els sopars a la fresca comptaran amb el poble d'Extretems, amb el poble francès agermanat en Palafolls, també amb els tradicionals creps que organitza la delegació francesa, a més de la participació de les entitats locals de Palafolls. L'activitat gastronòmica, un dels puntals de la festa local, mantindrà el seu format clàssic del 4 al 6 de setembre a la plaça de les Valls. D'accés dilluns 24 d'agost.

0: Hi ha d'altres informacions destacades en aquest inici de setmana. Per exemple, que la piscina municipal celebrarà el final de la temporada aquest dimecres al matí amb una gran festa d'inflables aquàtics. La celebració tindrà lloc al matí i oferirà atraccions inflables dins de l'aigua de la piscina. Per gaudir de la jornada no caldrà cap entrada especial, ja que s'hi podrà accedir abonant l'entrada diària habitual o l'abonament de temporada fins a completar l'aforament de la instal·lació. Tot i que la festa d'aquesta cloenda es fa aquesta mateixa setmana, mitjans d'aquesta setmana dimecres, l'equipament continuarà obert al públic fins al diumenge 6 de setembre. I el que està obert al públic 24 hores són les xarxes socials de Ràdio Palafolls, i justament aquesta emissora es consolida en l'entorn digital de comunicació en assolir la fita dels 6.000 seguidors a la xarxa social d'Instagram. Aquesta xifra s'emmarca dins d'una creixent comunitat virtual que té el seu punt fort a Facebook, canal de caràcter informatiu i social que ja plega 6.200 usuaris. Per fer arribar l'actualitat diària de manera personalitzada, aquest mitjà també disposa d'un butlletí per correu electrònic amb 900 subscriptors. L'ecosistema digital de Ràdio Palafolls es complementa o es completa, vaja, amb els 300 membres que ja té el canal de Telegram o els 83 persones que ja s'han unides al recentment creat nou grup de WhatsApp. Avui també us explicarem que la policia local de Malgrat de Mar ha detingut un menor d'edat per un robatori amb força a l'oficina d'un hotel del Passeig Marítim. Els fets es van produir la matinada de diumenge de fa una setmana, quan un grup de 6 joves va accedir al vestíbul de l'establiment aprofitant el descans de l'empleat de recepció. Després d'alertar els agents, la policia va localitzar els presumptes autors a l'Avinguda Barcelona i va recuperar el telèfon mòbil i els 200 euros que s'havien endut. El grup procedent de Ripoll ha acabat amb un menor detingut, un coautor identificat i dos joves més denunciats pertinença de drogues. I els veïns de Tordera celebren avui, dilluns, el seu dia gran, el dia de Sant Bartomeu, la jornada central i més forta de la festa major, que encara ja la seva recta final. Després d'un matí tradicional amb la històrica cursa del cos del Camí Ral, la batiada de Carmels o l'ofici solemne, la música i la pirotècnia seran les grans protagonistes del que queda de dia. La tarda comptarà amb el patinatge artístic i concert de l'Orquestra Nova Blanes, que també estrena una sardana, i a més a la nit els veïns gaudiran de l'espectacle de pirotècnia amb la pirotècnia valenciana al Passeig Fluvial i també al posterior ball de festa major. Ara bé, dilluns tenim núvols alts i mitjans que augmentaran amb el pas de les hores, i aquesta tarda, de fet, no s'esperen que vagi creixent aquestes nuvolades, i per tant també la possibilitat d'alguna precipitació de forma de ruixat feble i poc abundant. Vents fluixos o lleugerament moderats, mar en estat de marejol a Maries de Maró, especialment al litoral nord del Maresme. Les temperatures baixaran lleugerament a mínimes que aniran entre els 17 i els 24 graus, i màximes que oscil·len entre els 29 i els 32 graus de temperatura aquest dilluns. Bon dia, benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Popi no participarà als sopars a la fresca d'aquest any per manca de relleu. La delegació italiana del municipi agermanat no podrà viatjar a Palafolls aquest proper mes de setembre per tal de participar dels tradicionals sopars a la fresca, una de les activitats més arrelades i, de fet, més populars de la festa major de Palafolls. Malgrat els esforços i el treball conjunt dut a terme en els darrers anys per tal de recuperar la presència activa dels dos pobles agermanats a la festa gran del nostre municipi, un contratemps organitzatiu ha impedit el viatge de la delegació italiana. La regidora de Festes i Cultura de l'Ajuntament de Palafolls, Susana Pla, ha explicat que la decisió, en aquest cas, ha estat comunicada directament per l'Ajuntament italià, que ha al·legat dificultats de personal i de relleu generacional per poder desplaçar-se i organitzar el seu tradicional espai gastronòmic durant la Festa Major de Palafolls.
1: Doncs que aquest any, per manca de gent i per manca de relleu, doncs que no podran participar-hi, i de cara a l'any que ve intentaran buscar un grup de gent, doncs, que vinguin i participin de la nostra festa. Doncs en el sopar a la fresca, com els darrers anys, hi trobarem una combinació, doncs, de l'entitat principal, doncs, que ha mogut el sopar a la fresca, que és la de l'agermanament, el poble agermanat d'Axi, que hi participaran amb els seus tradicionals creps, i després les entitats del municipi, doncs, també hi participaran, garantint una varietat gastronòmica molt rica, no?, i diferent, doncs, perquè puguem gaudir d'aquest sopar a la fresca com cada any.
0: L'any passat, Popi sí que va poder participar de la festa després que en l'edició de l'any anterior, el 2024, ni Popi ni Ax vinguessin a Palafolls per la festa major. Tot i aquesta baixa d'última hora, la programació dels sopars a la fresca sí comptarà amb la participació d'Extraterms, que tornarà a oferir els seus creps tradicionals. Complementaran l'oferta gastronòmica dels sopars a la fresca diferents entitats de Palafolls, encapçalades per la Comissió d'Agermanaments del nostre municipi, que s'encarregaran d'oferir la diversitat de plats per sopar les nits del 4 al 6 de setembre. Tot i el canvi a la graella gastronòmica, la plaça de les Valls d'Ax tornarà a ser punt de trobada central de les nits de la Festa Major de Palafolls, assegurant el funcionament clàssic de les casetes amb la col·laboració del teixit associatiu de la nostra localitat. I ara que l'estiu ja arriba gairebé al seu final, la piscina municipal de Palafolls acomiadarà la temporada aquest dimecres al matí amb una festa d'inflables aquàtics. Tot i que no tancarà portes fins al diumenge dia 6 de setembre, la piscina municipal es prepara per viure la seva celebració de fi de temporada amb la ja tradicional festa aquàtica que tindrà lloc aquest dimecres al matí. L'esdeveniment, que es podrà gaudir a partir de 11:15 i fins a 2:15 del migdia, oferirà una jornada lúdica i diferent amb la instal·lació de diverses atraccions inflables dins de l'aigua perquè grans i petits en puguin gaudir. Ho explica en Ramon Benito, que és responsable d'Hockey Titans, que és l'empresa gestora de la piscina municipal de Palafolls.
2: Aquest dimecres, de 10:30 a 1:30, realitzarem la festa aquàtica a la piscina de Palafolls per tancar la temporada. La piscina tanca el dia 6 de setembre, però aquest dimecres realitzarem la festa fi de temporada.
0: Per accedir a l'equipament durant la festa no caldrà comprar cap entrada especial. De fet, els usuaris podran accedir abonant el cost de l'entrada diària habitual i aquells que disposin d'abonament de temporada podran entrar directament sense que, sempre i quan no se superi l'aforament màxim permès en aquesta instal·lació. Tot i que la festa de cloenda se celebra, com hem dit, a mitjans d'aquesta setmana, dimecres, el servei de piscina encara continuarà operatiu uns dies més. Enguany la piscina va obrir un pèl més aviat del que és habitual i té previst tancar coincidint amb l'inici de la festa major i, de fet, també l'inici de l'activitat escolar el proper dia, com dèiem, 6 de setembre. I Ràdio Palafolls es consolida en l'entorn digital i assoleix els 6.000 seguidors a Instagram. El canal digital d'aquesta emissora continua creixent de manera sostinguda i ha aconseguit arribar aquesta setmana a la xifra rodona dels 6.000 seguidors a la xarxa social Instagram, un espai de caràcter tan informatiu com també social que serveix com a termòmetre de l'interès de la comunitat local. Aquesta fita s'emmarca en una estratègia de consolidació a la xarxa que té la seva punta de llança al Facebook, on l'emissora ja compta amb una comunitat encara més àmplia que arriba fins als 6.200 seguidors, també amb un perfil actiu tant informatiu com de caràcter social. Més enllà d'aquestes dues grans plataformes socials, el mitjà local ha construït també una xarxa molt sòlida d'eines exclusivament informatives per fer arribar l'actualitat diària directament als ciutadans de forma personalitzada. En aquest sentit, destaca especialment el servei de subscripció del seu butlletí de notícies per correu electrònic, ja que compta amb 900 subscriptors que reben diàriament un missatge, un correu electrònic, amb el recull complet de totes les informacions destacades de la jornada. Així mateix, l'emissora s'ha adaptat als nous hàbits de consum informatiu immediat amb la implementació també de canals de missatgeria instantània. El nou grup de WhatsApp de Ràdio Palafolls, de creació molt recent i enfocat exclusivament a l'enviament d'un únic missatge diari amb tots els titulars del dia, compta ja amb 83 persones unides. Finalment, aquest ecosistema informatiu es completa amb el canal de Telegram, una comunitat que aplega 300 membres, on s'envia de forma automàtica una notificació individual en cada nova notícia que es publica al portal digital d'aquesta emissora, que és, recordem-ho, radiopalafolls.cat. Detingut un menor per robar en una oficina d'un hotel de Malgrat de Mar. La policia local de la població veïna ha detingut un menor com a presumpte autor d'un robatori amb força a l'oficina d'un hotel del Passeig Marítim. Els fets van passar la matinada de diumenge de fa una setmana, cap a 3:15 de la matinada, quan dues clientes de l'establiment van alertar els agents de la policia després de veure 6 joves a l'interior del vestíbul de l'hotel. Segons els testimonis, dos d'ells haurien entrat a l'oficina de l'establiment aprofitant que el recepcionista estava fent el descans. Els agents van comprovar que s'havia forçat un dels calaixos de l'escriptori i que havien desaparegut 200 euros i també el telèfon mòbil del recepcionista. Poc després, la policia local va localitzar el grup a l'Avinguda Barcelona, amb la cantonada amb el carrer Ramon Llull. En aquell moment, els agents també van trobar al terra una cartera amb 200 euros i el mòbil presumptament sostret. Un dels menors va ser detingut i un altre va ser identificat com a presumpte coautor dels fets. A més, dos altres joves del mateix grup van ser denunciats per la policia per portar a sobre drogues. Segons l'Ajuntament, tots els menors identificats provenien de la població de Ripollet. Més alegre i festiva és l'última informació de la plana comarcal, perquè Tordera viu el seu dia gran de Sant Bartomeu amb una festa major que ja encara ha de fer la seva recta final. Tordera es troba avui en plena celebració de la seva diada més assenyalada, és el dia de Sant Bartomeu, que es converteix en el punt àlgid i més fort de la seva festa major. Després d'unes jornades inicials també molt intenses, el municipi afronta ara el seu dia de màxima activitat abans d'entrar en els seus últims compassos de festejos que s'allargaran, recordem-ho, fins aquest dimecres. La jornada de dilluns a arrencat de bon matí amb la celebració del tradicional cos al Camí Ral, una històrica cursa que ha omplert d'animació els carrers abans del lliurament de premis i de la clàssica batiada de carmels a càrrec de gegants i grallers de la vila. L'ofici solemne a l'església de Sant Esteve, acompanyat per la coral de Tordera i el repic dels campanars festiu, ha posat també la nota litúrgica i tradicional al migdia d'aquest dia de Sant Bartomeu. Durant la tarda i la nit, la programació cultural i musical agafa ja el relleu amb actes tan emblemàtics com el festival de patinatge artístic. A les 7 hi haurà el concert amb l'orquestra Nova de Blanes, un esdeveniment molt especial on també s'estrenarà una nova sardana. Tocades a les 10 del vespre es farà l'espectacle pirotècnic amb l'empresa valenciana, que és la guanyadora dels darrers anys, de les darreres edicions, del concurs internacional de Blanes. La Nova de Blanes també serà l'encarregada, l'orquestra del ball de festa major aquest vespre. Els darrers dies de la festa major continuaran demà dimarts amb un tobogan aquàtic al matí. A la tarda es farà l'entrega de premis del joc fotogràfic i el concert amb l'orquestra salvatana a la pista de l'amistat. Serà la mateixa orquestra que s'ha encarregat després tant de la serenata com també del ball de nit. El punt final definitiu a les 12, aquests 12 dies de celebració arribarà dimecres, començant amb una masterclass de country i una darrera audició de sardanes amb la Copla Bisbal Jove a les escales de l'església. Com a cloenda de la gran festa, els veïns i visitants es reuniran a la pista de l'amistat per al 19è sopar popular, que oferirà un menú complet per un preu de 15 euros, seguit del concert i del ball de tancament a càrrec del solista Xavier Músic, acomiadant així les festes d'aquest any fins la propera edició. És el moment d'obrir la nostra hemeroteca, saber de què parlàvem tal dia com avui, 24 d'agost, anys enrere. Comencem posant a l'ull fa justos 12 mesos, perquè el 24 d'agost de l'any passat us explicaven que vandalitzaven part del mur de la pista exterior del Palauet. La brigada municipal va trobar part del mur de la pista exterior del Palauet de Palafolls totalment destrossat. Algú havia arrencat durant la nit la part superior del tram de mur. L'Ajuntament va anunciar que prendria mesures per evitar que es repetissin actes vandàlics i va també fer una crida al civisme i la responsabilitat ciutadana. Ara fa 5 anys, el 2021, coneixíem que es condemnava 8 anys de presó per violar una noia a Blanes. L'Audiència de Girona condemnava 8 anys de presó un home acusat de violar i retenir durant hores una noia en el seu pis a Blanes la matinada de Cap d'Any de l'any 2015. L'acusat l'havia convençut perquè l'acompanyés al seu domicili, on la va agredir sexualment. L'endemà la noia va aconseguir sortir de l'habitatge i, tot i que l'agressor va fugir, els Mossos d'Esquadra el van acabar detenint hores més tard. I l'any 2016, Calella es proposava acabar amb el consum d'alcohol entre els menors durant les barraques. Aquell mes de setembre, la ciutat de Calella tornaria a celebrar la seva festa major, la de la Minerva, i enguany, aquell 2016, inclouria un paquet de mesures per intentar minimitzar el consum de begudes alcohòliques entre els menors d'edat. Aquesta manera, el consistori ha posat en marxa una campanya que s'anomenava per unes barraques divertides i responsables, sense perdre de vista que l'objectiu que volien aconseguir tenia un recorregut de llarga distància que necessitava de la implicació tant dels joves com també de les seves famílies. Doncs això és el que parlàvem tal dia com avui, anys enrere, i que hem volgut recuperar la nostra hemeroteca d'avui.

0: Mínima registrada avui a l'Observatori Meteorològic de Palafolls ha estat de 20 graus i mig, 20,3 per ser exactes, i la màxima s'ha apropat molt als 30 sense arribar-hi. 29,3 és la temperatura màxima que ha registrat avui l'estació meteorològica del Consell Comarcal del Maresme, tocada al riu Tordera, el seu pas per Palafolls. Previsió meteorològica, avui recuperem després de les vacances en Quim Serra. Què tal, Quim? Bon dia.
1: Hem encetat la darrera setmana del mes d'agost parlant d'un petit canvi de temps que tindrem avui, sobretot aquesta tarda, amb augment de progressiu dels núvols al llarg d'aquest migdia i aquesta tarda, doncs esperem alguns ruixats aquí a la comarca de forma tímida i poc important. No esperem pas precipitacions intenses ni de bon tros. D'entrada, tot això amb vents que bufaran més aviat fluixos avui, vents que seran de, bàsicament de Garbí, del sud-oest, sobretot aquesta tarda, lleugerament moderat fins i tot cap a la costa del Maresme Nord, i la situació marítima estarà dominada pel marejol aquesta tarda tota la costa de la comarca. De cara demà s'allunyen els núvols, tindrem domini del sol i les temperatures que avui baixen una mica, demà tornaran a pujar.
0: Doncs a l'espera d'aquest possible canvi de temperatures i també de meteorologia, amb petites precipitacions en aquestes properes hores, ho deixem aquí. Gràcies, Quim, que vagi bé i fins demà.

0: arriba el moment de... el moment de tancar edició del nostre informatiu d'avui. Ho fem, com sempre, recuperant quines han estat les informacions més destacades en titulars en l'últim minut del nostre informatiu. Avui us hem explicat que la delegació italiana de Poppi no participarà finalment al sopar a la fresca de la Festa Major de Palafolls d'aquest any per manca de relleu i de personal. Segons explica l'Ajuntament de Palafolls, la decisió ha estat comunicada pel consistori italià davant les dificultats per trobar l'equip per desplaçar-se i organitzar el seu espai a la Festa Major. Tot i aquesta absència d'última hora, el sopar a la fresca comptaran amb el poble d'Aix-les-Thermes i els seus tradicionals creps, a més de la participació de les entitats locals de Palafolls. L'activitat gastronòmica mantindrà el seu format clàssic del 4 el 6 de setembre a la plaça d'Aix. I la piscina municipal de Palafolls celebra el final de la temporada aquest dimecres al matí amb una gran festa d'inflables aquàtics. La celebració tindrà lloc al matí i oferirà atraccions inflables dins l'aigua. Per gaudir de la jornada no cal cap entrada especial, ja que s'hi podrà accedir abonant l'entrada diària o amb l'abonament de temporada. Tot i que la festa de Cluenda es fa a mitjans d'aquesta setmana, dimecres, l'equipament continuarà encara obert alguns dies més fins al proper diumenge 6 de setembre. I Ràdio Palafolls es consolida en l'entorn digital de comunicació en assolir la fita dels 6.000 seguidors a Instagram. La xifra s'emmarca dins d'una creixent comunitat virtual que té el seu punt fort a Facebook, canal de caràcter informatiu i social que ja plega 6.200 usuaris. Per fer arribar l'actualitat diària de manera més personalitzada, el mitjà disposa d'un butlletí per correu electrònic amb 900 subscriptors. L'ecosistema digital, a més, també es completa amb els 300 membres del canal de Telegram i les 83 persones que ja estan unides al nou canal de WhatsApp. Doncs justament a WhatsApp, a Instagram, al Facebook, al Telegram i en el butlletí diari d'informació trobareu totes les informacions, totes aquestes notícies que avui us hem explicat a l'informatiu de Ràdio Palafolls. No hi tornem demà perquè demà és festiu, demà és Sant Genís, per tant és festiu arreu de Palafolls, i tornem dimecres amb l'actualitat de Palafolls i comarca en les diferents edicions de l'informatiu de Ràdio Palafolls. Gràcies per la vostra atenció, que vagi molt bé i que acabeu de passar bon dilluns i dimarts.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Fruiteries, entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio joguines, Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges...
2: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
3: Ràdio Palafolls.
4: 24 hores de bona música.

0: Popi no participarà dels sopars a la Fresca d'aquest any per manca de relleu. La delegació italiana del municipi agermana no viatjarà finalment a Palafolls aquest proper mes de setembre per participar dels tradicionals sopars a la Fresca, una de les activitats més arrelades i populars de la Festa Major de Palafolls. Malgrat els esforços i el treball conjunt dut a terme en els darrers anys per recuperar la presència activa dels dos pobles agermanats a la Festa Gran del nostre poble, un contratemps organitzatiu ha impedit el viatge de la delegació italiana. La regidora de Festes i de Cultura de l'Ajuntament de Palafolls, Susana Pla, ha explicat que la decisió està comunicada directament per l'Ajuntament italià, que ha al·legat dificultats de personal i de relleu generacional per poder desplaçar-se i organitzar el seu tradicional espai gastronòmic dins la Festa Major de Palafolls.
1: Doncs aquest any, per manca de gent i per manca de relleu, doncs que no podran participar-hi, i de cara a l'any que ve intentaran buscar un grup de gent, doncs, que vinguin i participin de la nostra festa.
0: L'any passat Popi sí que va poder participar de la festa, després que en l'edició de l'any anterior, la de l'any 2024, ni Popi ni Acs vinguessin al nostre municipi a la Festa Major local. Tot i aquesta baixa d'última hora, la programació del sopars a la Fresca sí comptarà amb la participació d'Acs Laterms, que tornarà a oferir els seus tradicionals creps. Complementaran l'oferta gastronòmica del sopars a la Fresca diferents entitats de Palafolls, encapçalada per la Comissió d'Agermanaments del nostre municipi, que s'encarregaran totes elles, totes les entitats, d'oferir la diversitat de plats per sopar les nits del 4 al 6 de setembre a la plaça, precisament, d'Acs de Terms.
1: Doncs en el sopars a la Fresca, com els darrers anys, hi trobarem una combinació, doncs, de l'entitat principal, doncs, que ha mogut el sopars a la Fresca, que és la de l'agermanament, el poble agermanat d'Acs, i que hi participaran amb els seus tradicionals creps, i després les entitats del municipi, doncs, també hi participaran, garantint una varietat gastronòmica molt rica, no?, i diferent, doncs, perquè puguem gaudir d'aquest sopars a la Fresca com cada any.
0: Tot i el canvi a la grella gastronòmica, la plaça dels Valls d'Acs tornarà a ser el punt de trobada central de les nits de la Festa Major de Palafolls, assegurant el funcionament clàssic de les casetes amb la col·laboració del teixit associatiu local.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquí comença
1: The Gorra Express.
0: Música, informació, concursos, premis. El The Gorra Express amb Ràdio Palafolls. Benvinguts.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Comencem la setmana jugant al Dagorra Express. Doncs mira, quina millor manera de començar una setmana que amb un bon premi. Ara t'explico tots els detalls. Abans, però, el que farem és solucionar el repte de divendres a la tarda, quan hi havia en joc, atenció, aquesta meravellosa panera del sindicat de Palafolls, tot amb productes de proximitat, per dir-nos si parlem de les cases Gryffindor, Slytherin o Ravenclaw, per exemple, de quina sèrie de màgia estem parlant. Doncs bé, era Harry Potter, tots l'heu encertada, i un sol guanyador, en aquest cas, en Xavi Soler, que s'emporta aquesta panera. De fet, Xavi, pots passar per als estudis de Ràdio Palafolls a buscar la teva targa per acreditar-te com a guanyador i després anar a buscar el premi a l'agrobotiga del sindicat. I ara sí, encarem la proposta d'aquesta tarda. Si has donat una ullada a les xarxes socials, sabràs de quin premi especial avui estem parlant. Entre les diferents activitats de festa major, aquest cap de setmana, l'entitat Diverteatre organitza a la sessió de teatre familiar Els Músics de Bremen. Una bona estona per passar-nos-ho bé en família, tant petits com grans, amb aquest grup de teatre que tantes bones estones ens fa passar. Doncs bé, atenció, sortegem dues entrades per anar a veure Els Músics de Bremen el dissabte a partir de 7:45 del vespre. Però atenció, on es farà aquesta representació teatral? Aquest dissabte a 7:45 del vespre, on es farà la representació dels Músics de Bremen a càrrec de Diverteatre. Doncs bé, aquesta és la resposta que volem que ens donguis per entrar dins el sorteig d'aquestes dues entrades i a disfrutar. Això sí, demà no sabrem qui és el guanyador, perquè demà és festiu, és Sant Genís a Palafolls. Per tant, sabrem la resposta dimecres a la tarda. Som-hi, anima't i participa.
0: Ja pots participar al Dagorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: Dagorra Express.
3: Quatre hores de música sense interrupcions. L'entreteniment que t'interessa i els premis més refrescants. Cada tarda. De 4 a 8 a Ràdio Palafolls i a radiopalafolls.cat.
4: Gaudeix de l'estiu. Cada dia amb Ràdio Palafolls.

0: Ja la tenim aquí, Festa Major de Sant Genís 2026. Dissabte 22 d'agost, a 6:45 de la tarda, al local social, Jocs Gegants de Fusta. I a 7:15, al local social, xocolatada feta per l'Associació de Veïns. A 7:00 de la tarda, Cercavila, amb la colla gegantera i els Diables Folls. I a 9:00 del vespre, al local social, sopar popular amb ball a càrrec del duet Atènia. Diumenge 23 d'agost, a 7:00 de la tarda, al local social, cantada de veneres a càrrec del grup Arjau. I el dimarts 25 d'agost, dia festiu, a 12:45 del migdia, ofici solemne, i a 12:45, ballada de sardanes amb la Copla del Baix Empordà. Festa Major de Sant Genís de Palafolls. Viu-la!
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
3: Si algú et pregunta, recorda, escolta Ràdio Palafolls 107.7 FM. Passa-ho.

0: No t'ho perdis.
1: Dilluns 24 d'agost repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem el nostre municipi a Palafolls, destacant que demà, dia festiu al nostre municipi, continuen els actes de la Festa Major de Sant Genís de Palafolls. Ho faran a 11:45 amb l'ofici solemne a l'església i a partir de 12:15 del migdia, ballada de sardanes amb la cobla del Baix Empordà. A part, i més activitats a Palafolls, destacarem, per exemple, la festa de final de temporada de la piscina municipal. Aquest dimecres, entre 11:15 del matí i 13:45, hi haurà tobogant pirata a la piscina municipal. Hi ha més propostes al nostre municipi. De fet, aquest cap de setmana comencen les activitats de festa major. Dissabte hi haurà taller infantil de gegants. Serà a partir de 11:00 al parc de Joaquim Ruïra. I després tindrem l'obra de teatre Els músics de Bremen. Serà a partir de 8:15 del vespre al Teatre de Palafolls, a càrrec de l'entitat Diverteatre. Les entrades ja es poden comprar anticipades al Cafè de Palafolls o a la botiga del sindicat, o també el mateix dia de l'espectacle al teatre.
0: No t'ho perdis.
1: Diumenge, per exemple, a partir de 12:00, tindrem la tradicional botifarrada organitzat per la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga. Serà al parc de Joaquim Ruïra. I a la tarda, la gincama de l'Esplai al Pas, a partir de 5:00. També destacar que a 8:15 del vespre tindrem ball al casal d'avis amb el grup Duo Jazmín, organitzat per el mateix casal de jubilats. Seguim apuntant propostes a l'agenda, deixem Palafolls i anem ara fins a Malgrat de Mar, on dissabte hi ha una nova edició del Chill Outlet, que començarà a 5:00, organitzat per l'Associació de Comerciants de Malgrat. La trobareu al vespre al carrer de Mar, davant del parc de Can Campassol.
0: No t'ho perdis.
1: Més endavant també ens quedem amb les primeres propostes de festa major del municipi de Pineda. Aquest dijous, per exemple, hi haurà el pregó de festa major. Serà a plaça Catalunya, des del balcó de la Casa de la Vila, a partir de 9:15 del vespre. En acabar el pregó, a la plaça Catalunya, corre foc a càrrec de les forces infernals de Poble Nou. A 11:00, a plaça Espanya, tribut a Tina Turner, Simply the Best. I a la mitjanit, a l'esplanada de Can Xauvet, concert amb els grups 31 Fam i Jorge Peñafiel.
0: No t'ho perdis.
1: Deixa lloc a l'agenda, perquè també hi ha activitats els pròxims dies al municipi de Calella. Aquest vespre mateix, al punt de 9:00, a l'església de Santa Maria i Sant Nicolau, hi ha concert tribut a Queen, amb dues guitarres, piano i percussió, organitzat per el Mediterranean Guitar Festival. I també, òbviament, deixarem un espai per les activitats de festa major al municipi de Tordera. Avui per ells també dia festiu, dia de Sant Bartomeu. Aquesta tarda, a 7:15, al pavelló parroquial, hi ha festival de patinatge artístic, a càrrec de la secció de patinatge artístic del Club Patí Tordera. A 7:00, a la pista de l'Amistat, hi haurà concert amb l'orquestra La Nova de Blanes. I a partir d'un 11:15 de la nit, al passeig fluvial, focs artificials.
0: No t'ho perdis.
1: Tancarà la nit el ball de nit a la pista de l'Amistat a partir de 11:15 de la nit amb l'orquestra La Nova de Blanes. Per demà al matí, una activitat per petits i grans al camí ral, al punt de 11:15, tobogant aquàtic. I acabarem parlant de les activitats al municipi de Blanes, que avui organitza una nova campanya de donació de sang durant tot el dia al passeig de mar.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Comencem la setmana jugant al Dagorra Express. Doncs mira, quina millor manera de començar una setmana que amb un bon premi. Ara t'explico tots els detalls. Abans, però, el que farem és solucionar el repte de divendres a la tarda, quan hi havia en joc, atenció, aquesta meravellosa panera del sindicat de Palafolls, tot amb productes de proximitat, per dir-nos si parlem de les cases Gryffindor, Slytherin o Ravenclaw, per exemple, de quina sèrie de màgia estem parlant? Doncs bé, era Harry Potter, tots l'heu encertada, i un sol guanyador, en aquest cas, en Xavi Soler, que s'emporta aquesta panera. De fet, Xavi, pots passar per als estudis de Ràdio Palafolls a buscar la teva tarja per acreditar-te com a guanyador i després anar a buscar el premi a l'agrobotiga del sindicat. I ara sí, encarem la proposta d'aquesta tarda. Si has donat una ullada a les xarxes socials, sabràs de quin premi especial avui estem parlant. Entre les diferents activitats de Festa Major, aquest cap de setmana, l'entitat Diverteatre organitza a la sessió de teatre familiar Els Músics de Bremen. Una bona estona per passar-nos-ho bé en família, tant petits com grans, amb aquest grup de teatre que tantes bones estones ens fa passar. Doncs bé, atenció, sortegem dues entrades per anar a veure Els Músics de Bremen el dissabte a partir de 7:45 del vespre. Però atenció, on es farà aquesta representació teatral? Aquest dissabte a 7:45 del vespre, on es farà la representació dels Músics de Bremen a càrrec de Diverteatre? Doncs bé, aquesta és la resposta que volem que ens donguis per entrar dins el sorteig d'aquestes dues entrades i a disfrutar. Això sí, demà no sabrem qui és el guanyador, perquè demà és festiu, és Sant Genís a Palafolls. Per tant, sabrem la resposta dimecres a la tarda. Som-hi, anima't i participa.
2: Ja pots participar al Dagorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Enamorada.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Sala d'exposicions del Música i Dansa.
1: El MIT no és només la nostra Escola Municipal de Música i Dansa. També és la sala d'exposicions més dinàmica del nostre municipi. Cada mes, les parets de la nau central acullen exposicions de fotografies, pintures i escultures obertes a tothom i gratuïtes. Totes les exposicions es poden visitar de 5 de la tarda fins a les 10 del vespre. El MIT és també el Centre Cultural de Palafolls. Ens trobaràs a la plaça del Fòrum Palatiolo.
0: Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web? Visita el portal radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.
4: Ràdio Palafolls.
5: Cada dia més a prop.

0: La piscina municipal acomiadarà la temporada aquest dimecres al matí amb una festa d'inflables aquàtics, tot i que no tancarà portes fins al diumenge dia 6 de setembre. La piscina municipal es prepara per viure la seva celebració de final de temporada amb la ja tradicional festa aquàtica que tindrà lloc aquest dimecres al matí. L'esdeveniment, que es podrà gaudir de 10:30 fins a 1:30 del migdia, oferirà una jornada lúdica i diferent amb la instal·lació de diverses atraccions inflables dins de l'aigua de la piscina perquè grans i petits en puguin gaudir. Ho explica en Ramon Benito, que és responsable d'Hockey Titans, que és l'empresa gestora de la piscina municipal.
1: Aquest dimecres, de 10:30 a 1:30, realitzarem la festa aquàtica a la piscina de Palafolls per tancar la temporada. La piscina tanca el dia 6 de setembre, però aquest dimecres realitzarem la festa fi de temporada.
0: Per accedir a l'equipament durant la festa no caldrà comprar cap entrada especial. De fet, els usuaris podran accedir i abonar el cost de l'entrada diària habitual, i aquells que disposin d'abonament de temporada podran entrar directament sempre que no se superi l'aforament màxim permès per la instal·lació. Tot i que la festa de cloenda se celebra a mitjans d'aquesta setmana, el servei de la piscina encara continuarà operatiu uns dies més. Enguany, recordem-ho, la piscina va obrir a portes més aviat del que és habitual i té previst tancar coincidint amb la festa major a l'inici també de l'activitat escolar. Detingut un menor per robar en una oficina d'un hotel de Malgrat de Mar. La policia de Malgrat ha detingut un menor com a presumpte autor d'un robatori en força a l'oficina d'un hotel del Passeig Marítim. Els fets van passar la matinada de diumenge de la setmana passada, cap a quarts de quatre, quan dues clientes de l'establiment van alertar els agents de la policia després de veure sis joves a l'interior del seu vestíbul, del vestíbul de l'hotel. Segons els testimonis, dos d'ells haurien entrat a l'oficina de l'hotel aprofitant que el recepcionista estava fent el descans. Els agents van comprovar que s'havia forçat el calaix de l'escriptori i que n'havien desaparegut 200 euros i també el telèfon mòbil del recepcionista. Poc després, la policia va localitzar el grup a l'avinguda Barcelona, a la cantonada amb el carrer Ramon Llull. En aquell moment, els agents van trobar al terra una cartera amb 200 euros i també el telèfon presumptament sostret. Un dels menors va ser detingut i un altre va ser identificat com a presumpte coautor dels fets. A més, dos altres joves del grup també van ser denunciats per portar drogues a sobre. Segons l'Ajuntament, tots els menors identificats aquella nit, ara ja fa una setmana, són veïns de Ripollet.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Comencem la setmana jugant al Degorra Express. Doncs mira, quina millor manera de començar una setmana que amb un bon premi. Ara t'explico tots els detalls. Abans, però, el que farem és solucionar el repte de divendres a la tarda, quan hi havia en joc, atenció, aquesta meravellosa panera del sindicat de Palafolls, tot amb productes de proximitat, per dir-nos si parlem de les cases Gryffindor, Slytherin o Ravenclaw, per exemple, de quina sèrie de màgia estem parlant? Doncs bé, era Harry Potter, tots l'heu encertada, i un sol guanyador, en aquest cas, en Xavi Soler, que s'emporta aquesta panera. De fet, Xavi, pots passar per als estudis de Ràdio Palafolls a buscar la teva targa per acreditar-te com a guanyador i després anar a buscar el premi a l'agrobotiga del sindicat. I ara sí, encarem la proposta d'aquesta tarda. Si has donat una ullada a les xarxes socials, sabràs de quin premi especial avui estem parlant. Entre les diferents activitats de Festa Major, aquest cap de setmana, l'entitat Diverteatre organitza la sessió de teatre familiar als músics de Bremen. Una bona estona per passar-nos-ho bé en família, tant petits com grans, amb aquest grup de teatre que tantes bones estones ens fa passar. Doncs bé, atenció, sortegem dues entrades per anar a veure els músics de Bremen el dissabte a partir de 7:45 del vespre. Però atenció, on es farà aquesta representació teatral? Aquest dissabte a 7:45 del vespre, on es farà la representació dels músics de Bremen a càrrec de Diverteatre? Doncs bé, aquesta és la resposta que volem que ens donguis per entrar dins el sorteig d'aquestes dues entrades i a disfrutar. Això sí, demà no sabrem qui és el guanyador, perquè demà és festiu, és Sant Genís a Palafolls. Per tant, sabrem la resposta dimecres a la tarda. Som-hi, anima't i participa.
2: Ja pots participar al Degorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Degorra.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Comencem la setmana jugant al Degorra Express. Doncs mira, quina millor manera de començar una setmana que amb un bon premi. Ara t'explico tots els detalls. Abans, però, el que farem és solucionar el repte de divendres a la tarda, quan hi havia en joc, atenció, aquesta meravellosa panera del sindicat de Palafolls, tot amb productes de proximitat, per dir-nos si parlem de les cases Gryffindor, Slytherin o Ravenclaw, per exemple, de quina sèrie de màgia estem parlant? Doncs bé, era Harry Potter, tots l'heu encertada, i un sol guanyador, en aquest cas, en Xavi Soler, que s'emporta aquesta panera. De fet, Xavi, pots passar per als estudis de Ràdio Palafolls a buscar la teva tarja per acreditar-te com a guanyador i després anar a buscar el premi a l'agrobotiga del sindicat. I ara sí, encarem la proposta d'aquesta tarda. Si has donat una ullada a les xarxes socials, sabràs de quin premi especial avui estem parlant. Entre les diferents activitats de festa major, aquest cap de setmana, l'entitat Diverteatre organitza a la sessió de teatre familiar Els Músics de Bremen. Una bona estona per passar-nos-ho bé en família, tant petits com grans, amb aquest grup de teatre que tantes bones estones ens fa passar. Doncs bé, atenció, sortegem dues entrades per anar a veure Els Músics de Bremen el dissabte a partir de 7:45 del vespre. Però atenció, on es farà aquesta representació teatral? Aquest dissabte, a 7:45 del vespre, on es farà la representació dels Músics de Bremen a càrrec de Diverteatre? Doncs bé, aquesta és la resposta que volem que ens donguis per entrar dins els sorteig d'aquestes dues entrades i a disfrutar. Això sí, demà no sabrem qui és el guanyador, perquè demà és festiu, és Sant Genís a Palafolls. Per tant, sabrem la resposta dimecres a la tarda. Som-hi, anima't i participa.
2: Ja pots participar al Degorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: Degorra Express.
3: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: L'estaves esperant i ja la tenim aquí. Festa Major de Palafolls 2026. Dissabte 29 d'agost a les 11 del matí, taller infantil de gegants al Parc Joaquim Ruyra. Al vespre, teatre, els músics de Bremen. A partir de 7:45 del vespre, al Teatre de Palafolls a càrrec de Diverteatre. Diumenge 30 d'agost, botifarrada a les 2 del migdia al Parc Joaquim Ruyra a càrrec de la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga. A la tarda, gincama de l'Esplai al Pas, a partir de les 5 de la tarda. I al vespre, ball al Casal d'Avis amb el grup Duo Jazmín, a 7:45 del vespre, al mateix casal. I dilluns, 31 d'agost, inauguració de l'exposició Un viatge a l'Àrtic, a les 7 de la tarda, a la sala d'exposicions del MIT, una exposició de Mercè Masferrer. Festa Major de Palafolls 2026, la nostra.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: Ràdio Palafolls es consolida en l'entorn digital i assoleix els 6.000 seguidors a Instagram. El canal digital d'aquesta emissora continua creixent de manera sostinguda i ja ha aconseguit arribar aquesta setmana la xifra rodona dels 6.000 seguidors a la xarxa social d'Instagram, un espai de caràcter tan informatiu com també social que serveix com a termòmetre de l'interès de la comunitat local. Aquesta fita s'emmarca en una estratègia de consolidació de la xarxa que té la seva punta de llança a Facebook, on l'emissora ja compta amb una comunitat encara més àmplia que arriba als 6.200 seguidors, també amb un perfil actiu, en aquest cas actiu tan informatiu com també de caràcter social. Més enllà d'aquestes dues grans plataformes socials, el mitjà local també ha construït una xarxa molt sòlida d'eines exclusivament informatives per fer arribar l'actualitat diària directament a la ciutadania de forma personalitzada. En aquest sentit, destaca especialment el servei de subscripció del seu butlletí de notícies per correu electrònic, ja que compta amb 900 subscriptors que reben diàriament un missatge, un correu electrònic, amb el recull complet de totes les informacions de la jornada. Així mateix, també l'emissora s'ha adaptat als nous hàbits de consum informatiu immediat amb la implementació de canals de missatgeria instantània. El nou grup de WhatsApp de Ràdio Palafolls, de creació recent i enfocat exclusivament a l'enviament d'un únic missatge diari amb tots els titulars del dia, com deixem una vuitantena de persones unides, finalment aquest ecosistema informatiu al voltant de Ràdio Palafolls es completa amb un canal al Telegram, una comunitat que plega ja 300 persones, 300 membres, on s'envia de forma automàtica una notificació individualitzada amb cada nova notícia que es publica al portal digital de radiopalafolls.cat. Tordera viu el seu dia gran de Sant Bartomeu en una festa major que acaba, o de fet ja entra a la seva recta final. Tordera es troba avui en plena celebració de la seva diada més assenyalada, el dia de Sant Bartomeu, que es converteix en el punt àlgid i més fort de la seva festa major. Després d'unes jornades inicials molt intenses, el municipi afronta el seu dia de màxima activitat abans d'entrar en els últims compassos dels festejos que s'allargaran fins aquest dimecres. La jornada d'avui dilluns ha arrencat de bon matí amb la celebració del tradicional Cos al Camí Ral, una històrica cursa que un ple d'animació als carrers abans del lliurament de premis i de la clàssica batiada de carmels a càrrec dels geganters i dels grallers de la vila. L'ofici solemne a l'església de Sant Esteve, acompanyat per la coral de Tordera i també el repic de campanes festiu, ha posat la nota litúrgica i tradicional al migdia d'aquest Sant Bartomeu. Durant la tarda i la nit, la programació cultural i musical agafa el relleu amb actes tan emblemàtics com el Festival de Patinatge Artístic, el Pavelló Parroquial i a les 7 el concert de la Nova de Blanes, un esdeveniment molt especial on s'estrenarà una sardana de celebració del 50è aniversari, en aquest cas de la Copla. Tocades les 10 del vespre es farà l'espectacle pirotècnic amb l'empresa valenciana, que és, recordem, la guanyadora dels darrers anys del concurs pirotècnic de Blanes. La Nova de Blanes serà l'orquestra de ball de la Festa Major també aquest vespre. Els darrers dies de la Festa Major de Tordera continuaran demà dimarts amb un tobogan aquàtic. A la tarda es farà l'entrega de premis del joc fotogràfic i el concert amb l'orquestra salvatana a la pista de l'Amistat, i a la nit també serà l'encarregada de la serenata i del ball de nit. El punt i final definitiu aquests 12 dies de celebracions arribarà dimecres, començant amb una masterclass de country i una darrera audició de sardanes amb la Copla Bisbal Jove a les escales de l'església. Com a cloenda de la festa gran, els veïns i visitants es reuniran a la pista de l'Amistat per el 19è sopar popular, que oferirà un menú complet per un preu de 15 euros, seguit del concert i ball de tancament a càrrec del solista Xavier Músic.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Comencem la setmana jugant al Degorra Express. Doncs mira, quina millor manera de començar una setmana que amb un bon premi. Ara t'explico tots els detalls. Abans, però, el que fem és solucionar el repte de divendres a la tarda, quan hi havia en joc, atenció, aquesta meravellosa panera del sindicat de Palafolls, tot amb productes de proximitat, per dir-nos, si parlem de les cases Gryffindor, Slytherin o Ravenclaw, per exemple, de quina sèrie de màgia estem parlant? Doncs bé, era Harry Potter, tots l'heu encertada, i un sol guanyador, en aquest cas, en Xavi Soler, que s'emporta aquesta panera. De fet, Xavi, pots passar per als estudis de Ràdio Palafolls a buscar la teva tarja per acreditar-te com a guanyador i després anar a buscar el premi a l'agrobotiga del sindicat. I ara sí, encarem la proposta d'aquesta tarda. Si has donat una ullada a les xarxes socials, sabràs de quin premi especial avui estem parlant. Entre les diferents activitats de Festa Major, aquest cap de setmana, l'entitat Diverteatre organitza a la sessió de teatre familiar Els Músics de Bremen. Una bona estona per passar-nos-ho bé en família, tant petits com grans, amb aquest grup de teatre que tantes bones estones ens fa passar. Doncs bé, atenció, sortegem dues entrades per anar a veure Els Músics de Bremen el dissabte a partir de 7:45 del vespre. Però atenció, on es farà aquesta representació teatral? Aquest dissabte a 7:45 del vespre, on es farà la representació dels Músics de Bremen a càrrec de Diverteatre. Doncs bé, aquesta és la resposta que volem que ens donguis per entrar dins els sorteig d'aquestes dues entrades i a disfrutar. Això sí, demà no sabrem qui és el guanyador, perquè demà és festiu, és Sant Genís a Palafolls. Per tant, sabrem la resposta dimecres a la tarda. Som-hi, anima't i participa.
2: Ja pots participar al Degorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607-64-65-66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607-64-65-66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Degorra!

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: Busques
4: la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
3: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93-761-4701 o visita radiopalafolls.cat.
5: No busquis fora el que pots aconseguir aquí.
6: Ràdio Palafolls.

0: No t'ho perdis.
1: Dilluns 24 d'agost repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi, a Palafolls, destacant que demà, dia festiu al nostre municipi, continuen els actes de la Festa Major de Sant Genís de Palafolls. Ho faran a 11:45 amb l'ofici solemne a l'església i a partir de 12:45 del migdia, ballada de sardanes amb la cobla del Baix Empordà. A part, i més activitats a Palafolls, destacarem, per exemple, la festa de final de temporada de la piscina municipal. Aquest dimecres, entre 11:45 del matí i 13:45, hi haurà tobogant pirata a la piscina municipal. Hi ha més propostes al nostre municipi. De fet, aquest cap de setmana comencen les activitats de festa major. Dissabte hi haurà taller infantil de gegants. Serà a partir de les 11 del matí al parc de Joaquim Ruïra. I després tindrem l'obra de teatre Els músics de Bremen. Serà a partir de 8:15 del vespre al Teatre de Palafolls, a càrrec de l'entitat Diverteatre. Les entrades ja es poden comprar anticipades al Cafè de Palafolls o a la botiga del sindicat, o també el mateix dia de l'espectacle al teatre.
0: No t'ho perdis.
1: Diumenge, per exemple, a partir de les 2 del migdia tindrem la tradicional botifarrada organitzat per la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga. Serà al parc de Joaquim Ruïra. I a la tarda, la gincama de l'Esplai al Pas, a partir de les 5 de la tarda. També destacar que a 8:15 del vespre tindrem ball al Casal d'Avis amb el grup Duo Jazmín, organitzat per al mateix casal de jubilats. Seguim apuntant propostes a l'agenda, deixem Palafolls i anem ara fins a Malgrat de Mar, on dissabte hi ha una nova edició del Chill Outlet, que començarà a les 5 de la tarda, organitzat per l'Associació de Comerciants de Malgrat. La trobareu al vespre al carrer de Mar, davant del parc de Can Campassol.
0: No t'ho perdis.
1: Més endavant també ens quedem amb les primeres propostes de Festa Major del municipi de Pineda. Aquest dijous, per exemple, hi haurà el pregó de Festa Major. Serà a plaça Catalunya, des del balcó de la Casa de la Vila, a partir de 9:15 del vespre. En acabar el pregó, a la plaça Catalunya, corre foc a càrrec de les Forces Infernals de Poble Nou. A les 11 del vespre, a plaça Espanya, tribut a Tina Turner, Simply the Best. I a la mitjanit, a l'esplanada de Can Xauvet, concert amb els grups 31 Fam i Jorge Peñafiel.
0: No t'ho perdis.
1: Deixa lloc a l'agenda perquè també hi ha activitats els pròxims dies al municipi de Calella. Aquest vespre mateix, al punt de les 9, a l'església de Santa Maria i Sant Nicolau, hi ha concert tribut a Queen, amb dues guitarres, piano i percussió, organitzat per el Mediterranean Guitar Festival. I també, òbviament, deixarem un espai per les activitats de Festa Major al municipi de Tordera, avui per ells també dia festiu, dia de Sant Bartomeu. Aquesta tarda, a 7:15, al pavelló parroquial, hi ha festival de patinatge artístic, a càrrec de la secció de patinatge artístic del Club Patí Tordera. A les 7 de la tarda, a la pista de l'Amistat, hi haurà concert amb l'orquestra La Nova de Blanes. I a partir d'un 11:15 de la nit, al passeig fluvial, focs artificials.
0: No t'ho perdis.
1: Tancarà la nit el ball de nit a la pista l'Amistat a partir de 11:15 de la nit amb l'orquestra La Nova de Blanes. Per demà al matí, una activitat per petits i grans, al camí ral, al punt de 11:15, tobogant aquàtic. I acabarem parlant de les activitats al municipi de Blanes, que avui organitza una nova campanya de donació de sang durant tot el dia al passeig de mar.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Comencem la setmana jugant al Dagorra Express. Doncs mira, quina millor manera de començar una setmana que amb un bon premi. Ara t'explico tots els detalls. Abans, però, el que farem és solucionar el repte de divendres a la tarda, quan hi havia en joc, atenció, aquesta meravellosa panera del sindicat de Palafolls, tot amb productes de proximitat, per dir-nos si parlem de les cases Gryffindor, Slytherin o Ravenclaw, per exemple, de quina sèrie de màgia estem parlant? Doncs bé, era Harry Potter, tots l'heu encertada, i un sol guanyador, en aquest cas, en Xavi Soler, que s'emporta aquesta panera. De fet, Xavi, pots passar per als estudis de Ràdio Palafolls a buscar la teva tarja per acreditar-te com a guanyador i després anar a buscar el premi a l'agrobotiga del sindicat. I ara sí, encarem la proposta d'aquesta tarda. Si has donat una ullada a les xarxes socials, sabràs de quin premi especial avui estem parlant. Entre les diferents activitats de Festa Major, aquest cap de setmana, l'entitat Diverteatre organitza a la sessió de teatre familiar Els Músics de Bremen. Una bona estona per passar-nos-ho bé en família, tant petits com grans, amb aquest grup de teatre que tantes bones estones ens fa passar. Doncs bé, atenció, sortegem dues entrades per anar a veure Els Músics de Bremen el dissabte a partir de 7:45 del vespre. Però atenció, on es farà aquesta representació teatral? Aquest dissabte a 7:45 del vespre, on es farà la representació dels Músics de Bremen a càrrec de Diverteatre. Doncs bé, aquesta és la resposta que volem que ens donguis per entrar dins el sorteig d'aquestes dues entrades i a disfrutar. Això sí, demà no sabrem qui és el guanyador, perquè demà és festiu, és Sant Genís a Palafolls. Per tant, sabrem la resposta dimecres a la tarda. Som-hi, anima't i participa.
0: Ja pots participar al Dagorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.

0: Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
3: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

0: Poppi no participarà dels sopars a la fresca d'aquest any per manca de relleu. La delegació italiana del municipi Agermana no viatjarà finalment a Palafolls aquest proper mes de setembre per participar dels tradicionals sopars a la fresca, una de les activitats més arrelades i populars de la Festa Major de Palafolls. Malgrat els esforços i el treball conjunt dut a terme en els darrers anys per recuperar la presència activa dels dos pobles agermanats a la festa gran del nostre poble, un contratemps organitzatiu ha impedit el viatge de la delegació italiana. La regidora de Festes i de Cultura de l'Ajuntament de Palafolls, Susana Pla, ha explicat que la decisió està comunicada directament per l'Ajuntament italià, que ha al·legat dificultats de personal i de relleu generacional per poder desplaçar-se i organitzar el seu tradicional espai gastronòmic dins la Festa Major de Palafolls.
1: Doncs aquest any, per manca de gent i per manca de relleu, doncs que no podran participar-hi, i de cara a l'any que ve intentarem buscar un grup de gent, doncs, que vinguin i participin de la nostra festa.
0: L'any passat Poppi sí que va poder participar de la festa, després que en l'edició de l'any anterior, la de l'any 2024, ni Poppi ni Acs vinguessin al nostre municipi a la Festa Major local. Tot i aquesta baixa d'última hora, la programació dels sopars a la fresca sí comptarà amb la participació d'Acs Laterms, que tornarà a oferir els seus tradicionals creps. Complementaran l'oferta gastronòmica dels sopars a la fresca diferents entitats de Palafolls, encapçalada per la Comissió d'Agermanaments del nostre municipi, que s'encarregaran totes elles, totes les entitats, d'oferir la diversitat de plats per sopar les nits del 4 al 6 de setembre a la plaça precisament d'Acs de Terms.
1: Doncs en el sopar a la fresca, com els darrers anys, hi trobarem una combinació, doncs, de l'entitat principal, doncs, que ha mogut el sopar a la fresca, que és la de l'Agermanament, el poble agermanat d'Acs, i que hi participaran amb els seus tradicionals creps, i després les entitats del municipi, doncs, també hi participaran, garantint una varietat gastronòmica molt rica, no?, i diferent, doncs, perquè puguem gaudir d'aquests sopars a la fresca com cada any.
0: Tot i el canvi a la grella gastronòmica, la plaça dels Valls d'Acs tornarà a ser el punt de trobada central de les nits de la Festa Major de Palafolls, assegurant el funcionament clàssic de les casetes amb la col·laboració del teixit associatiu local.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: la guerra express.
1: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
2: Comencem la setmana jugant al Dagorra Express. Doncs mira, quina millor manera de començar una setmana que amb un bon premi. Ara t'explico tots els detalls. Abans, però, el que farem és solucionar el repte de divendres a la tarda, quan hi havia en joc, atenció, aquesta meravellosa panera del sindicat de Palafolls, tot amb productes de proximitat, per dir-nos si parlem de les cases Gryffindor, Slytherin o Ravenclaw, per exemple, de quina sèrie de màgia estem parlant? Doncs bé, era Harry Potter, tots l'heu encertada, i un sol guanyador, en aquest cas, en Xavi Soler, que s'emporta aquesta panera. De fet, Xavi, pots passar per als estudis de Ràdio Palafolls a buscar la teva targa per acreditar-te com a guanyador i després anar a buscar el premi a l'agrobotiga del sindicat. I ara sí, encarem la proposta d'aquesta tarda. Si has donat una ullada a les xarxes socials, sabràs de quin premi especial avui estem parlant. Entre les diferents activitats de festa major, aquest cap de setmana, l'entitat Diverteatre organitza a la sessió de teatre familiar Els Músics de Bremen. Una bona estona per passar-nos-ho bé en família, tant petits com grans, amb aquest grup de teatre que tantes bones estones ens fa passar. Doncs bé, atenció, sortegem dues entrades per anar a veure Els Músics de Bremen el dissabte a partir de 7:45 del vespre. Però atenció, on es farà aquesta representació teatral? Aquest dissabte, a 7:45 del vespre, on es farà la representació dels Músics de Bremen a càrrec de Diverteatre? Doncs bé, aquesta és la resposta que volem que ens donguis per entrar dins els sorteig d'aquestes dues entrades i a disfrutar. Això sí, demà no sabrem qui és el guanyador, perquè demà és festiu, és Sant Genís a Palafolls. Per tant, sabrem la resposta dimecres a la tarda. Som-hi, anima't i participa. Enamorada.
3: Ja pots participar al Dagorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Enamorada. Dagorra.

0: L'estaves esperant i ja la tenim aquí. Festa Major de Palafolls 2026. Dissabte 29 d'agost a les 11 del matí, taller infantil de gegants al Parc Joaquim Ruïra. Al vespre, teatre, els músics de Bremen. A partir de 7:45 del vespre, al Teatre de Palafolls a càrrec de Diverteatre. Diumenge 30 d'agost, botifarrada a les 2 del migdia al Parc Joaquim Ruïra a càrrec de la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga. A la tarda, gincama de l'Esplai al Pas a partir de les 5 de la tarda. I al vespre, ball al Casal d'Avis amb el grup Duo Jazmín a 7:45 del vespre al mateix casal. I dilluns 31 d'agost, inauguració de l'exposició Un viatge a l'Àrtic a les 7 de la tarda a la sala d'exposicions del MIT, una exposició de Mercè Masferrer. Festa Major de Palafolls 2026, la nostra.
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: la Bonne Express.
1: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
2: Comencem la setmana jugant al Dagorra Express. Doncs mira, quina millor manera de començar una setmana que amb un bon premi. Ara t'explico tots els detalls. Abans, però, el que farem és solucionar el repte de divendres a la tarda, quan hi havia en joc, atenció, aquesta meravellosa panera del sindicat de Palafolls, tot amb productes de proximitat, per dir-nos si parlem de les cases Gryffindor, Slytherin o Ravenclaw, per exemple, de quina sèrie de màgia estem parlant? Doncs bé, era Harry Potter, tots l'heu encertada, i un sol guanyador, en aquest cas, en Xavi Soler, que s'emporta aquesta panera. De fet, Xavi, pots passar per als estudis de Ràdio Palafolls a buscar la teva tarja per acreditar-te com a guanyador i després anar a buscar el premi a l'agrobotiga del sindicat. I ara sí, encarem la proposta d'aquesta tarda. Si has donat una ullada a les xarxes socials, sabràs de quin premi especial avui estem parlant. Entre les diferents activitats de Festa Major, aquest cap de setmana, l'entitat Diverteatre organitza la sessió de teatre familiar als músics de Bremen. Una bona estona per passar-nos-ho bé en família, tant petits com grans, amb aquest grup de teatre que tantes bones estones ens fa passar. Doncs bé, atenció, sortegem dues entrades per anar a veure els músics de Bremen el dissabte a partir de 7:45 del vespre. Però atenció, on es farà aquesta representació teatral? Aquest dissabte a 7:45 del vespre, on es farà la representació dels músics de Bremen a càrrec de Diverteatre. Doncs bé, aquesta és la resposta que volem que ens donguis per entrar dins el sorteig d'aquestes dues entrades i a disfrutar. Això sí, demà no sabrem qui és el guanyador, perquè demà és festiu, és Sant Genís a Palafolls. Per tant, sabrem la resposta dimecres a la tarda. Som-hi, anima't i participa.
3: Ja pots participar al Dagorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Dagorra!

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
3: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
4: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
5: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
6: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
7: Escoltes Ràdio Palafolls. 107.7 FM. 24 hores amb tu.

0: tanquem la parada del Degorra Express d'avui. Demà hi tornem, a la mateixa hora, que ningú es mogui. Adéu-siau. Degorra Express. Música sense interrupcions. Fins demà. Poppy no estarà aquest any als sopars a la fresca.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.

La delegació italiana de Pupi no participarà finalment als sopars a la fresca de la Festa Major de Palafolls d'aquest any per manca de relleu i de personal. Segons ha explicat l'Ajuntament de Palafolls, la decisió està comunicada pel consistori del municipi italià davant la dificultat per trobar equip per desplaçar-se i organitzar el seu espai durant la Festa Major. Tot i aquesta absència d'última hora, els sopars a la fresca comptaran amb el poble d'Extretens, amb el poble francès agermanat amb Palafolls, també amb els tradicionals creps que organitza la delegació francesa, a més de la participació de les entitats locals de Palafolls. L'activitat gastronòmica, un dels puntals de la festa local, mantindrà el seu format clàssic del 4 al 6 de setembre a la plaça de les Valls. D'accés dilluns 24 d'agost.

0: Hi ha d'altres informacions destacades en aquest inici de setmana, per exemple, que la piscina municipal celebrarà el final de la temporada aquest dimecres al matí amb una gran festa d'inflables aquàtics. La celebració tindrà lloc al matí i oferirà atraccions inflables dins de l'aigua de la piscina. Per gaudir de la jornada no caldrà cap entrada especial, ja que s'hi podrà accedir abonant l'entrada diària habitual o l'abonament de temporada fins a completar l'aforament de la instal·lació. Tot i que la festa d'aquesta cloenda es fa aquesta mateixa setmana, mitjans d'aquesta setmana dimecres, l'equipament continuarà obert al públic fins al diumenge 6 de setembre. I el que està obert al públic 24 hores són les xarxes socials de Ràdio Palafolls, i justament aquesta emissora es consolida en l'entorn digital de comunicació en assolir la fita dels 6.000 seguidors a la xarxa social d'Instagram. Aquesta xifra s'emmarca dins d'una creixent comunitat virtual que té el seu punt fort a Facebook, canal de caràcter informatiu i social que ja plega 6.200 usuaris. Per fer arribar l'actualitat diària de manera personalitzada, aquest mitjà també disposa d'un butlletí per correu electrònic amb 900 subscriptors. L'ecosistema digital de Ràdio Palafolls es complementa o es completa, vaja, amb els 300 membres que ja té el canal de Telegram o els 83 persones que ja s'han unides al recentment creat nou grup de WhatsApp. Avui també us explicarem que la policia local de Malgrat de Mar ha detingut un menor d'edat per un robatori amb força a l'oficina d'un hotel del Passeig Marítim. Els fets es van produir la matinada de diumenge de fa una setmana, quan un grup de 6 joves va accedir al vestíbul de l'establiment aprofitant el descans de l'empleat de recepció. Després d'alertar els agents, la policia va localitzar els presumptes autors a l'Avinguda Barcelona i va recuperar el telèfon mòbil i els 200 euros que s'havien endut. El grup procedent de Ripoll ha acabat amb un menor detingut, un coautor identificat i dos joves més denunciats per tinença de drogues. I els veïns de Tordera celebren avui dilluns el seu dia gran, el dia de Sant Bartomeu, la jornada central i més forta de la festa major, que encara ja la seva recta final. Després d'un matí tradicional amb la històrica cursa del cos del Camí Ral, la batiada de Carmels o l'ofici solemne, la música i la pirotècnia seran les grans protagonistes del que queda de dia. La tarda comptarà amb el patinatge artístic i concert de l'orquestra Nova Blanes, que també estrena una sardana, i a més a la nit els veïns gaudiran de l'espectacle de pirotècnia amb la pirotècnia valenciana al Passeig Fluvial i també el posterior ball de festa major. Ara bé, dilluns tenim núvols alts i mitjans que augmentaran amb el pas de les hores, i aquesta tarda, de fet, no s'esperen que vagi creixent aquestes nuvolades, i per tant també la possibilitat d'alguna precipitació de forma de ruixat feble i poc abundant. Vents fluixos o lleugerament moderats, mar en estat de marejola, maries de maró, especialment al litoral nord del Maresme. Les temperatures baixaran lleugerament, a mínimes que aniran entre els 17 i els 24 graus, i màximes que oscil·laran entre els 29 i els 32 graus de temperatura aquest dilluns. Bon dia, benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Popi no participarà als sopars a la fresca d'aquest any per manca de relleu. La delegació italiana del municipi agermanat no podrà viatjar a Palafolls aquest proper mes de setembre per tal de participar dels tradicionals sopars a la fresca, una de les activitats més arrelades i, de fet, més populars de la festa major de Palafolls. Malgrat els esforços i el treball conjunt dut a terme en els darrers anys per tal de recuperar la presència activa dels dos pobles agermanats a la festa gran del nostre municipi, un contratemps organitzatiu ha impedit el viatge de la delegació italiana. La regidora de Festes i Cultura de l'Ajuntament de Palafolls, Susana Pla, ha explicat que la decisió, en aquest cas, ha estat comunicada directament per l'Ajuntament italià, que ha al·legat dificultats de personal i de relleu generacional per poder desplaçar-se i organitzar el seu tradicional espai gastronòmic durant la Festa Major de Palafolls.
1: Doncs que aquest any, per manca de gent i per manca de relleu, doncs que no podran participar-hi, i de cara a l'any que ve intentaran buscar un grup de gent, doncs, que vinguin i participin de la nostra festa. Doncs en el sopars a la fresca, com els darrers anys, hi trobarem una combinació, doncs, de l'entitat principal, doncs, que ha mogut el sopars a la fresca, que és la de l'agermanament, el poble agermanat d'Axi, que hi participaran amb els seus tradicionals creps, i després les entitats del municipi, doncs, també hi participaran, garantint una varietat gastronòmica molt rica, no?, i diferent, doncs, perquè puguem gaudir d'aquest sopars a la fresca com cada any.
0: L'any passat, Popis sí que va poder participar de la festa després que en l'edició de l'any anterior, el 2024, ni Popi ni Ax vinguessin a Palafolls per la festa major. Tot i aquesta baixa d'última hora, la programació dels sopars a la fresca sí comptarà amb la participació d'Axletherms, que tornarà a oferir els seus creps tradicionals. Complementaran l'oferta gastronòmica dels sopars a la fresca diferents entitats de Palafolls, encapçalades per la Comissió d'Agermanaments del nostre municipi, que s'encarregaran d'oferir la diversitat de plats per sopar les nits del 4 al 6 de setembre. Tot i el canvi a la graella gastronòmica, la plaça de les Valls d'Ax tornarà a ser punt de trobada central de les nits de la festa major de Palafolls, assegurant el funcionament clàssic de les casetes amb la col·laboració del teixit associatiu de la nostra localitat. I ara que l'estiu ja arriba gairebé al seu final, la piscina municipal de Palafolls acomiadarà la temporada aquest dimecres al matí amb una festa d'inflables aquàtics. Tot i que no tancarà portes fins al diumenge dia 6 de setembre, la piscina municipal es prepara per viure la seva celebració de fi de temporada amb la ja tradicional festa aquàtica que tindrà lloc aquest dimecres al matí. L'esdeveniment, que es podrà gaudir a partir de 11:15 i fins a 2:15 del migdia, oferirà una jornada lúdica i diferent amb la instal·lació de diverses atraccions inflables dins de l'aigua perquè grans i petits en puguin gaudir. Ho explica en Ramon Benito, que és responsable d'Hockey Titans, que és l'empresa gestora de la piscina municipal de Palafolls.
2: Aquest dimecres, de 10:30 a 1:30, realitzarem la festa aquàtica a la piscina de Palafolls per tancar la temporada. La piscina tanca el dia 6 de setembre, però aquest dimecres realitzarem la festa fi de temporada.
0: Per accedir a l'equipament durant la festa no caldrà comprar cap entrada especial. De fet, els usuaris podran accedir abonant el cost de l'entrada diària habitual i aquells que disposin d'abonament de temporada podran entrar directament sense que, sempre i quan no se superi l'aforament màxim permès en aquesta instal·lació. Tot i que la festa de cloenda se celebra, com hem dit, a mitjans d'aquesta setmana, dimecres, el servei de piscina encara continuarà operatiu uns dies més. Enguany la piscina va obrir un pèl més aviat del que és habitual i té previst tancar coincidint amb l'inici de la festa major i, de fet, també l'inici de l'activitat escolar el proper dia, com dèiem, 6 de setembre. I Ràdio Palafolls es consolida en l'entorn digital i assoleix els 6.000 seguidors a Instagram. El canal digital d'aquesta emissora continua creixent de manera sostinguda i ha aconseguit arribar aquesta setmana a la xifra rodona dels 6.000 seguidors a la xarxa social Instagram, un espai de caràcter tan informatiu com també social que serveix com a termòmetre de l'interès de la comunitat local. Aquesta fita s'emmarca en una estratègia de consolidació a la xarxa que té la seva punta de llança al Facebook, on l'emissora ja compta amb una comunitat encara més àmplia que arriba fins als 6.200 seguidors, també amb un perfil actiu tant informatiu com de caràcter social. Més enllà d'aquestes dues grans plataformes socials, el mitjà local ha construït també una xarxa molt sòlida d'eines exclusivament informatives per fer arribar l'actualitat diària directament als ciutadans de forma personalitzada. En aquest sentit, destaca especialment el servei de subscripció del seu butlletí de notícies per correu electrònic, ja que compta amb 900 subscriptors que reben diàriament un missatge, un correu electrònic, amb el recull complet de totes les informacions destacades de la jornada. Així mateix, l'emissora s'ha adaptat als nous hàbits de consum informatiu immediat amb la implementació també de canals de missatgeria instantània. El nou grup de WhatsApp de Ràdio Palafolls, de creació molt recent i enfocat exclusivament a l'enviament d'un únic missatge diari amb tots els titulars del dia, compta ja amb 83 persones unides. Finalment, aquest ecosistema informatiu es completa amb el canal de Telegram, una comunitat que aplega 300 membres, on s'envia de forma automàtica una notificació individual en cada nova notícia que es publica al portal digital d'aquesta emissora, que és, recordem-ho, radiopalafolls.cat. Detingut un menor per robar en una oficina d'un hotel de Malgrat de Mar. La policia local de la població veïna ha detingut un menor com a presumpte autor d'un robatori amb força a l'oficina d'un hotel del Passeig Marítim. Els fets van passar la matinada de diumenge de fa una setmana, cap a 3:45 de la matinada, quan dues clientes de l'establiment van alertar els agents de la policia després de veure 6 joves a l'interior del vestíbul de l'hotel. Segons els testimonis, dos d'ells haurien entrat a l'oficina de l'establiment aprofitant que el recepcionista estava fent el descans. Els agents van comprovar que s'havia forçat un dels calaixos de l'escriptori i que havien desaparegut 200 euros i també el telèfon mòbil del recepcionista. Poc després, la policia local va localitzar el grup a l'Avinguda Barcelona, amb la cantonada amb el carrer Ramon Llull. En aquell moment, els agents també van trobar al terra una cartera amb 200 euros i el mòbil presumptament sostret. Un dels menors va ser detingut i un altre va ser identificat com a presumpte coautor dels fets. A més, dos altres joves del mateix grup van ser denunciats per la policia per portar a sobre drogues. Segons l'Ajuntament, tots els menors identificats provenien de la població de Ripollet. Més alegre i festiva és l'última informació de la plana comarcal, perquè Tordera viu el seu dia gran de Sant Bartomeu amb una festa major que ja encara ha de fer la seva recta final. Tordera es troba avui en plena celebració de la seva diada més assenyalada, és el dia de Sant Bartomeu, que es converteix en el punt àlgid i més fort de la seva festa major. Després d'unes jornades inicials també molt intenses, el municipi afronta ara el seu dia de màxima activitat abans d'entrar en els seus últims compassos de festejos que s'allargaran, recordem-ho, fins aquest dimecres. La jornada de dilluns a arrencat de bon matí amb la celebració del tradicional cos al Camí Ral, una històrica cursa que ha omplert d'animació els carrers abans del lliurament de premis, i de la clàssica batiada de carmels a càrrec de gegants i grallers de la vila. L'ofici solemne a l'església de Sant Esteve, acompanyat per la coral de Tordera i el repic dels campanars festiu, ha posat també la nota litúrgica i tradicional al migdia d'aquest dia de Sant Bartomeu. Durant la tarda i la nit, la programació cultural i musical agafa ja el relleu amb actes tan emblemàtics com el festival de patinatge artístic. A les 7 hi haurà el concert amb l'orquestra Nova de Blanes, un esdeveniment molt especial on també s'estrenarà una nova sardana. Tocades a les 10 del vespre es farà l'espectacle pirotècnic amb l'empresa valenciana, que és la guanyadora dels darrers anys, de les darreres edicions, del concurs internacional de Blanes. La Nova de Blanes també serà l'encarregada, l'orquestra del ball de Festa Major aquest vespre. Els darrers dies de la Festa Major continuaran demà dimarts amb un tobogan aquàtic al matí. A la tarda es farà l'entrega de premis del joc fotogràfic i el concert amb l'orquestra Salvatana a la Pista de l'Amistat. Serà la mateixa orquestra que s'ha encarregat després tant de la serenata com també del ball de nit. El punt final definitiu a les 12, aquests 12 dies de celebració, arribarà dimecres, començant amb una masterclass de country i una darrera audició de sardanes amb la Copla Bisbal Jove a les escales de l'església. Com a cloenda de la gran festa, els veïns i visitants es reuniran a la Pista de l'Amistat per al 19è sopar popular, que oferirà un menú complet per un preu de 15 euros, seguit del concert i del ball de tancament a càrrec del solista Xavier Músic, acomiadant així les festes d'aquest any fins la propera edició. És el moment d'obrir la nostra hemeroteca, saber de què parlàvem tal dia com avui, 24 d'agost, anys enrere. Comencem posant a l'ull fa justos 12 mesos, perquè el 24 d'agost de l'any passat us explicaven que vandalitzaven part del mur de la pista exterior del Palauet. La brigada municipal va trobar part del mur de la pista exterior del Palauet de Palafolls totalment destrossat. Algú havia arrencat durant la nit la part superior del tram de mur. L'Ajuntament va anunciar que prendria mesures per evitar que es repetissin actes vandàlics i va també fer una crida al civisme i a la responsabilitat ciutadana. Ara fa 5 anys, el 2021, coneixíem que es condemnava a 8 anys de presó per violar una noia a Blanes. L'Audiència de Girona condemnava a 8 anys de presó un home acusat de violar i retenir durant hores una noia en el seu pis a Blanes la matinada de Cap d'Any de l'any 2015. L'acusat l'havia convençut perquè l'acompanyés al seu domicili, on la va agredir sexualment. L'endemà la noia va aconseguir sortir de l'habitatge i, tot i que l'agressor va fugir, els Mossos d'Esquadra el van acabar detenint hores més tard. I l'any 2016, Calella es proposava acabar amb el consum d'alcohol entre els menors durant les barraques. Aquell mes de setembre, la ciutat de Calella tornaria a celebrar la seva festa major, la de la Minerva, i enguany, aquell 2016, inclouria un paquet de mesures per intentar minimitzar el consum de begudes alcohòliques entre els menors d'edat. Aquesta manera, el consistori ha posat en marxa una campanya que s'anomenava Per unes barraques divertides i responsables, sense perdre de vista que l'objectiu que volien aconseguir tenia un recorregut de llarga distància que necessitava de la implicació tant dels joves com també de les seves famílies. Doncs això és el que parlàvem tal dia com avui, anys enrere, i que hem volgut recuperar la nostra hemeroteca d'avui.

0: Mínima registrada avui a l'Observatori Meteorològic de Palafolls ha estat de 20 graus i mig, 20,3 per ser exactes, i la màxima s'ha apropat molt als 30 sense arribar-hi. 29,3 és la temperatura màxima que ha registrat avui l'estació meteorològica del Consell Comarcal del Maresme, tocada al riu Tordera, el seu pas per Palafolls. Previsió meteorològica, avui recuperem després de les vacances en Quim Serra. Què tal, Quim? Bon dia.
1: Hem encetat la darrera setmana del mes d'agost parlant d'un petit canvi de temps que tindrem avui, sobretot aquesta tarda, amb augment de progressiu dels núvols al llarg d'aquest migdia i aquesta tarda, doncs esperem alguns ruixats aquí a la comarca, de forma tímida i poc important, no esperem pas precipitacions intenses ni de bon tros. D'entrada, tot això amb vents que bufaran més aviat fluixos avui, vents que seran de, bàsicament de Garbí, del sud-oest, sobretot aquesta tarda, lleugerament moderat fins i tot cap a la costa del Maresme Nord, i la situació marítima estarà dominada pel marejol aquesta tarda tota la costa de la comarca. De cara a demà s'allunyen els núvols, tindrem domini del sol i les temperatures que avui baixen una mica, demà tornaran a pujar.
0: Doncs a l'espera d'aquest possible canvi de temperatures i també de meteorologia, amb petites precipitacions en aquestes properes hores, ho deixem aquí. Gràcies, Quim, que vagi bé i fins demà.

0: Arriba el moment de... el moment de tancar edició del nostre informatiu d'avui. Ho fem, com sempre, recuperant quines han estat les informacions més destacades en titulars en l'últim minut del nostre informatiu. Avui us hem explicat que la delegació italiana de Popi no participarà finalment al sopar a la fresca de la Festa Major de Palafolls d'aquest any per manca de relleu i de personal. Segons explica l'Ajuntament de Palafolls, la decisió ha estat comunicada pel consistori italià davant les dificultats per trobar l'equip per desplaçar-se i organitzar el seu espai a la Festa Major. Tot i aquesta absència d'última hora, el sopar a la fresca comptaran amb el poble d'Aix-les-Thermes i els seus tradicionals creps, a més de la participació de les entitats locals de Palafolls. L'activitat gastronòmica mantindrà el seu format clàssic del 4 el 6 de setembre a la plaça d'Aix. I la piscina municipal de Palafolls celebra el final de la temporada aquest dimecres al matí amb una gran festa d'inflables aquàtics. La celebració tindrà lloc al matí i oferirà atraccions inflables dins l'aigua. Per gaudir de la jornada no cal cap entrada especial, ja que s'hi podrà accedir abonant l'entrada diària o amb l'abonament de temporada. Tot i que la festa de cloenda es fa a mitjans d'aquesta setmana, dimecres, l'equipament continuarà encara obert alguns dies més fins al proper diumenge 6 de setembre. I Ràdio Palafolls es consolida en l'entorn digital de comunicació en assolir la fita dels 6.000 seguidors a Instagram. La xifra s'emmarca dins d'una creixent comunitat virtual que té el seu punt fort a Facebook, canal de caràcter informatiu i social que ja plega 6.200 usuaris. Per fer arribar l'actualitat diària de manera més personalitzada, el mitjà disposa d'un butlletí per correu electrònic amb 900 subscriptors. L'ecosistema digital, a més, també es completa amb els 300 membres del canal de Telegram i les 83 persones que ja estan unides al nou canal de WhatsApp. Doncs justament a WhatsApp, a Instagram, al Facebook, al Telegram i en el butlletí diari d'informació trobareu totes les informacions, totes aquestes notícies que avui us hem explicat a l'informatiu de Ràdio Palafolls. No hi tornem demà perquè demà és festiu, demà és Sant Genís, per tant és festiu arreu de Palafolls, i tornem dimecres amb l'actualitat de Palafolls i comarca en les diferents edicions de l'informatiu de Ràdio Palafolls. Gràcies per la vostra atenció, que vagi molt bé i que acabeu de passar bon dilluns i dimarts.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Kemi triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: La piscina municipal acomiadarà la temporada aquest dimecres al matí amb una festa d'inflables aquàtics, tot i que no tancarà portes fins al diumenge dia 6 de setembre. La piscina municipal es prepara per viure la seva celebració de final de temporada amb la ja tradicional festa aquàtica que tindrà lloc aquest dimecres al matí. L'esdeveniment, que es podrà gaudir de 10:30 fins a 1:30 del migdia, oferirà una jornada lúdica i diferent amb la instal·lació de diverses atraccions inflables dins de l'aigua de la piscina perquè grans i petits en puguin gaudir. Ho explica en Ramon Benito, que és responsable d'Hockey Titans, que és l'empresa gestora de la piscina municipal.
1: Aquest dimecres, de 10:30 a 1:30, realitzarem la festa aquàtica a la piscina de Palafolls per tancar la temporada. La piscina tanca el dia 6 de setembre, però aquest dimecres realitzarem la festa fi de temporada.
0: Per accedir a l'equipament durant la festa no caldrà comprar cap entrada especial. De fet, els usuaris podran accedir i abonar el cost de l'entrada diària habitual, i aquells que disposin d'abonament de temporada podran entrar directament sempre que no se superi l'aforament màxim permès per la instal·lació. Tot i que la festa de Cloenda se celebra a mitjans d'aquesta setmana, el servei de la piscina encara continuarà operatiu uns dies més. Enguany, recordem-ho, la piscina va obrir a portes més aviat del que és habitual i té previst tancar coincidint amb la festa major a l'inici també de l'activitat escolar. Detingut un menor per robar en una oficina d'un hotel de Malgrat de Mar. La policia de Malgrat ha detingut un menor com a presumpte autor d'un robatori amb força a l'oficina d'un hotel del Passeig Marítim. Els fets van passar la matinada diumenge de la setmana passada, cap a 3:45, quan dues clientes de l'establiment van alertar els agents de la policia després de veure sis joves a l'interior del seu vestíbul, del vestíbul de l'hotel. Segons els testimonis, dos d'ells haurien entrat a l'oficina de l'hotel aprofitant que el recepcionista estava fent el descans. Els agents van comprovar que s'havia forçat el calaix de l'escriptori i que n'havien desaparegut 200 euros i també el telèfon mòbil del recepcionista. Poc després, la policia va localitzar el grup a l'avinguda Barcelona, a la cantonada amb el carrer Ramon Llull. En aquell moment, els agents van trobar al terra una cartera amb 200 euros i també el telèfon presumptament sostret. Un dels menors va ser detingut i un altre va ser identificat com a presumpte coautor dels fets. A més, dos altres joves del grup també van ser denunciats per portar drogues a sobre. Segons l'Ajuntament, tots els menors identificats aquella nit, ara ja fa una setmana, són veïns de Ripollet.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Ràdio Palafolls es consolida en l'entorn digital i assoleix els 6.000 seguidors a Instagram. El canal digital d'aquesta emissora continua creixent de manera sostinguda i ja ha aconseguit arribar aquesta setmana la xifra rodona dels 6.000 seguidors a la xarxa social d'Instagram, un espai de caràcter tan informatiu com també social que serveix com a termòmetre de l'interès de la comunitat local. Aquesta fita s'emmarca en una estratègia de consolidació de la xarxa que té la seva punta de llança a Facebook, on l'emissora ja compta amb una comunitat encara més àmplia que arriba als 6.200 seguidors, també amb un perfil actiu, amb, en aquest cas actiu tan informatiu com també de caràcter social. Més enllà d'aquestes dues grans plataformes socials, el mitjà local també ha construït una xarxa molt sòlida d'eines exclusivament informatives per fer arribar l'actualitat diària directament a la ciutadania de forma personalitzada. En aquest sentit, destaca especialment el servei de subscripció del seu butlletí de notícies per correu electrònic, ja que compta amb 900 subscriptors que reben diàriament un missatge, un correu electrònic, amb el recull complet de totes les informacions de la jornada. Així mateix, també l'emissora s'ha adaptat als nous hàbits de consum informatiu immediat amb la implementació de canals de missatgeria instantània. El nou grup de WhatsApp de Ràdio Palafolls, de creació recent i enfocat exclusivament a l'enviament d'un únic missatge diari amb tots els titulars del dia, com deixem una vuitantena de persones unides, finalment aquest ecosistema informatiu al voltant de Ràdio Palafolls es completa amb un canal al Telegram, una comunitat que plega ja 300 persones, 300 membres, on s'envia de forma automàtica una notificació individualitzada amb cada nova notícia que es publica al portal digital de radiopalafolls.cat. Tordera viu el seu dia gran de Sant Bartomeu en una festa major que acaba, o de fet ja entra, la seva recta final. Tordera es troba avui en plena celebració de la seva diada més assenyalada, el dia de Sant Bartomeu, que es converteix en el punt àlgid i més fort de la seva festa major. Després d'unes jornades inicials molt intenses, el municipi afronta el seu dia de màxima activitat abans d'entrar en els últims compassos dels festejos que s'allargaran fins aquest dimecres. La jornada d'avui dilluns ha arrencat de bon matí amb la celebració del tradicional Cos al Camí Ral, una històrica cursa que ha ple d'animació als carrers abans del lliurament de premis i de la clàssica batiada de caramels a càrrec dels geganters i dels grallers de la vila. L'ofici solemne a l'església de Sant Esteve, acompanyat per la coral de Tordera i també el repic de campanes festiu, ha posat la nota litúrgica i tradicional al migdia d'aquest Sant Bartomeu. Durant la tarda i la nit, la programació cultural i musical agafa el relleu amb actes tan emblemàtics com el Festival de Patinatge Artístic, el Pavelló Parroquial i a les 7 el concert de la Nova de Blanes, un esdeveniment molt especial on s'estrenarà una sardana de celebració del 50è aniversari, en aquest cas de la Copla. Tocades les 10 del vespre es farà l'espectacle pirotècnic amb l'empresa valenciana, que és, recordem, la guanyadora dels darrers anys del concurs pirotècnic de Blanes. La Nova de Blanes serà l'orquestra de ball de la Festa Major també aquest vespre. Els darrers dies de la Festa Major de Tordera continuaran demà dimarts amb un tobogan aquàtic. A la tarda es farà l'entrega de premis del joc fotogràfic i el concert amb l'orquestra salvatana a la pista de l'Amistat, i a la nit també serà l'encarregada de la serenata i del ball de nit. El punt i final definitiu aquests 12 dies de celebracions arribarà dimecres, començant amb una masterclass de country i una darrera audició de sardanes amb la Copla Bisbal Jove a les escales de l'església. Com a cloenda de la Festa Gran, els veïns i visitants es reuniran a la pista de l'Amistat per al 19è sopar popular, que oferirà un menú complet per un preu de 15 euros, seguit del concert i ball de tancament a càrrec del solista Xavier Músic.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

24 hores amb tu. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Simplement la millor música. No busquis fora el que pots aconseguir aquí.

La delegació italiana de Pupi no participarà finalment al sopar a la fresca de la Festa Major de Palafolls d'aquest any per manca de relleu i de personal. Segons ha explicat l'Ajuntament de Palafolls, la decisió està comunicada pel consistori del municipi italià davant la dificultat per trobar equip per desplaçar-se i organitzar el seu espai durant la Festa Major. Tot i aquesta absència d'última hora, els sopars a la fresca comptaran amb el poble d'Extretems, amb el poble francès agermanat amb Palafolls, també amb els tradicionals creps que organitza la delegació francesa, a més de la participació de les entitats locals de Palafolls. L'activitat gastronòmica, un dels puntals de la festa local, mantindrà el seu format clàssic del 4 al 6 de setembre a la plaça de les Valls. D'accés dilluns 24 d'agost.

0: Hi ha d'altres informacions destacades en aquest inici de setmana, per exemple, que la piscina municipal celebrarà el final de la temporada aquest dimecres al matí amb una gran festa d'inflables aquàtics. La celebració tindrà lloc al matí i oferirà atraccions inflables dins de l'aigua de la piscina. Per gaudir de la jornada no caldrà cap entrada especial, ja que s'hi podrà accedir abonant l'entrada diària habitual o l'abonament de temporada fins a completar l'aforament de la instal·lació. Tot i que la festa d'aquesta cloenda es fa aquesta mateixa setmana, mitjans d'aquesta setmana, dimecres, l'equipament continuarà obert al públic fins al diumenge 6 de setembre. I el que està obert al públic 24 hores són les xarxes socials de Ràdio Palafolls, i justament aquesta emissora es consolida en l'entorn digital de comunicació en assolir la fita dels 6.000 seguidors a la xarxa social d'Instagram. Aquesta xifra s'emmarca dins d'una creixent comunitat virtual que té el seu punt fort a Facebook, canal de caràcter informatiu i social que ja plega 6.200 usuaris. Per fer arribar l'actualitat diària de manera personalitzada, aquest mitjà també disposa d'un butlletí per correu electrònic amb 900 subscriptors. L'ecosistema digital de Ràdio Palafolls es complementa o es completa, vaja, amb els 300 membres que ja té el canal de Telegram o els 83 persones que ja s'han unides al recentment creat nou grup de WhatsApp. Avui també us explicarem que la policia local de Malgrat de Mar ha detingut un menor d'edat per un robatori amb força a l'oficina d'un hotel del Passeig Marítim. Els fets es van produir la matinada de diumenge de fa una setmana, quan un grup de 6 joves va accedir al vestíbul de l'establiment aprofitant el descans de l'empleat de recepció. Després d'alertar els agents, la policia va localitzar els presumptes autors a l'Avinguda Barcelona i va recuperar el telèfon mòbil i els 200 euros que s'havien endut. El grup procedent de Ripoll ha acabat amb un menor detingut, un coautor identificat i dos joves més denunciats per tinença de drogues. I els veïns de Tordera celebren avui, dilluns, el seu dia gran, el dia de Sant Bartomeu, la jornada central i més forta de la festa major, que encara ja la seva recta final. Després d'un matí tradicional amb la històrica cursa del cos del Camí Ral, la batiada de Carmels o l'ofici solemne, la música i la pirotècnia seran les grans protagonistes del que queda de dia. La tarda comptarà amb el patinatge artístic i concert de l'Orquestra Nova Blanes, que també estrena una sardana, i a més a la nit els veïns gaudiran de l'espectacle de pirotècnia amb la pirotècnia valenciana al Passeig Fluvial i també el posterior ball de festa major. Ara bé, dilluns tenim núvols alts i mitjans que augmentaran amb el pas de les hores, i aquesta tarda, de fet, no s'esperen que vagi creixent aquestes nuvolades, i per tant també la possibilitat d'alguna precipitació de forma de ruixat feble i poc abundant. Vents fluixos o lleugerament moderats, mar en estat de marejola, maries de maró, especialment al litoral nord del Maresme. Les temperatures baixaran lleugerament, a mínimes que aniran entre els 17 i els 24 graus, i màximes que oscil·len entre els 29 i els 32 graus de temperatura aquest dilluns. Bon dia, benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Popi no participarà als sopars a la fresca d'aquest any per manca de relleu. La delegació italiana del municipi agermanat no podrà viatjar a Palafolls aquest proper mes de setembre per tal de participar dels tradicionals sopars a la fresca, una de les activitats més arrelades i, de fet, més populars de la festa major de Palafolls. Malgrat els esforços i el treball conjunt dut a terme en els darrers anys per tal de recuperar la presència activa dels dos pobles agermanats a la festa gran del nostre municipi, un contratemps organitzatiu ha impedit el viatge de la delegació italiana. La regidora de Festes i Cultura de l'Ajuntament de Palafolls, Susana Pla, ha explicat que la decisió, en aquest cas, ha estat comunicada directament per l'Ajuntament italià, que ha al·legat dificultats de personal i de relleu generacional per poder desplaçar-se i organitzar el seu tradicional espai gastronòmic durant la Festa Major de Palafolls.
1: Doncs que aquest any, per manca de gent i per manca de relleu, doncs que no podran participar-hi, i de cares a l'any que ve intentaran buscar un grup de gent, doncs, que vinguin i participin de la nostra festa. Doncs en el sopar a la fresca, com els darrers anys, hi trobarem una combinació, doncs, de l'entitat principal, doncs, que ha mogut el sopar a la fresca, que és la de l'agermanament, el poble agermanat d'Axi, que hi participaran amb els seus tradicionals creps, i després les entitats del municipi, doncs, també hi participaran, garantint una varietat gastronòmica molt rica, no?, i diferent, doncs, perquè puguem gaudir d'aquest sopar a la fresca com cada any.
0: L'any passat, Popi sí que va poder participar de la festa després que en l'edició de l'any anterior, el 2024, ni Popi ni Ax vinguessin a Palafolls per la festa major. Tot i aquesta baixa d'última hora, la programació del sopars a la fresca sí comptarà amb la participació d'Ax Le Termes, que tornarà a oferir els seus creps sopars tradicionals. Complementaran l'oferta gastronòmica dels sopars a la fresca diferents entitats de Palafolls, encapçalades per la Comissió d'Agermanaments del nostre municipi, que s'encarregaran d'oferir la diversitat de plats per sopar les nits del 4 al 6 de setembre. Tot i el canvi a la graella gastronòmica, la plaça de les Valls d'Ax tornarà a ser punt de trobada central de les nits de la Festa Major de Palafolls, assegurant el funcionament clàssic de les casetes amb la col·laboració del teixit associatiu de la nostra localitat. I ara que l'estiu ja arriba gairebé al seu final, la piscina municipal de Palafolls acomiadarà la temporada aquest dimecres al matí amb una festa d'inflables aquàtics. Tot i que no tancarà portes fins al diumenge dia 6 de setembre, la piscina municipal es prepara per viure la seva celebració de fi de temporada amb la ja tradicional festa aquàtica que tindrà lloc aquest dimecres al matí. L'esdeveniment, que es podrà gaudir a partir de 11:15 i fins a 2:15 del migdia, oferirà una jornada lúdica i diferent amb la instal·lació de diverses atraccions inflables dins de l'aigua perquè grans i petits en puguin gaudir. Ho explica en Ramon Benito, que és responsable d'Hockey Titans, que és l'empresa gestora de la piscina municipal de Palafolls.
2: Aquest dimecres, de 10:30 a 1:30, realitzarem la festa aquàtica a la piscina de Palafolls per tancar la temporada. La piscina tanca el dia 6 de setembre, però aquest dimecres realitzarem la festa fi de temporada.
0: Per accedir a l'equipament durant la festa no caldrà comprar cap entrada especial. De fet, els usuaris podran accedir abonant el cost de l'entrada diària habitual i aquells que disposin d'abonament de temporada podran entrar directament sense que, sempre quan no se superi l'aforament màxim permès en aquesta instal·lació. Tot i que la festa de cloenda se celebra, com hem dit, a mitjans d'aquesta setmana, dimecres, el servei de piscina encara continuarà operatiu uns dies més. Enguany la piscina va obrir un pèl més aviat del que és habitual i té previst tancar coincidint amb l'inici de la festa major i, de fet, també l'inici de l'activitat escolar el proper dia, com dèiem, 6 de setembre. I Ràdio Palafolls es consolida l'entorn digital i assoleix els 6.000 seguidors a Instagram. El canal digital d'aquesta emissora continua creixent de manera sostinguda i ha aconseguit arribar aquesta setmana a la xifra rodona dels 6.000 seguidors a la xarxa social Instagram, un espai de caràcter tan informatiu com també social que serveix com a termòmetre de l'interès de la comunitat local. Aquesta fita s'emmarca en una estratègia de consolidació a la xarxa que té la seva punta de llança al Facebook, on l'emissora ja compta amb una comunitat encara més àmplia que arriba fins als 6.200 seguidors, també amb un perfil actiu tant informatiu com de caràcter social. Més enllà d'aquestes dues grans plataformes socials, el mitjà local ha construït també una xarxa molt sòlida d'eines exclusivament informatives per fer arribar l'actualitat diària directament als ciutadans de forma personalitzada. En aquest sentit, destaca especialment el servei de subscripció del seu butlletí de notícies per correu electrònic, ja que compta amb 900 subscriptors que reben diàriament un missatge, un correu electrònic, amb el recull complet de totes les informacions destacades de la jornada. Així mateix, l'emissora s'ha adaptat als nous hàbits de consum informatiu immediat amb la implementació també de canals de missatgeria instantània. El nou grup de WhatsApp de Ràdio Palafolls, de creació molt recent i enfocat exclusivament a l'enviament d'un únic missatge diari amb tots els titulars del dia, compta ja amb 83 persones unides. Finalment, aquest ecosistema informatiu es completa amb el canal de Telegram, una comunitat que aplega 300 membres, on s'envia de forma automàtica una notificació individual en cada nova notícia que es publica al portal digital d'aquesta emissora, que és, recordem-ho, radiopalafolls.cat. Detingut un menor per robar en una oficina d'un hotel de Malgrat de Mar. La policia local de la població veïna ha detingut un menor com a presumpte autor d'un robatori amb força a l'oficina d'un hotel del Passeig Marítim. Els fets van passar la matinada de diumenge de fa una setmana, cap a 3:15 de la matinada, quan dues clientes de l'establiment van alertar els agents de la policia després de veure 6 joves a l'interior del vestíbul de l'hotel. Segons els testimonis, dos d'ells haurien entrat a l'oficina de l'establiment aprofitant que el recepcionista estava fent el descans. Els agents van comprovar que s'havia forçat un dels calaixos de l'escriptori i que havien desaparegut 200 euros i també el telèfon mòbil del recepcionista. Poc després, la policia local va localitzar el grup a l'Avinguda Barcelona, amb la cantonada amb el carrer Ramon Llull. En aquell moment, els agents també van trobar al terra una cartera amb 200 euros i el mòbil presumptament sostret. Un dels menors va ser detingut i un altre va ser identificat com a presumpte coautor dels fets. A més, dos altres joves del mateix grup van ser denunciats per la policia per portar a sobre drogues. Segons l'Ajuntament, tots els menors identificats provenien de la població de Ripollet. més alegre i festiva és l'última informació de la plana comarcal, perquè Tordera viu el seu dia gran de Sant Bartomeu amb una festa major que ja encara ha de fer la seva recta final. Tordera es troba avui en plena celebració de la seva diada més assenyalada, és el dia de Sant Bartomeu, que es converteix en el punt àlgid i més fort de la seva festa major. Després d'unes jornades inicials també molt intenses, el municipi afronta ara el seu dia de màxima activitat abans d'entrar en els seus últims compassos de festejos que s'allargaran, recordem-ho, fins aquest dimecres. La jornada de dilluns ha arrencat de bon matí amb la celebració del tradicional cos al Camí Ral, una històrica cursa que ha omplert d'animació els carrers abans del lliurament de premis, i de la clàssica batiada de carmels a càrrec de gegants i grallers de la vila. L'ofici solemne a l'església de Sant Esteve, acompanyat per la coral de Tordera i el repic de les campanes festiu, ha posat també la nota litúrgica i tradicional al migdia d'aquest dia de Sant Bartomeu. Durant la tarda i la nit, la programació cultural i musical agafa ja el relleu amb actes tan emblemàtics com el Festival de Patinatge Artístic. A les 7 hi haurà el concert amb l'Orquestra Nova de Blanes, un esdeveniment molt especial on també s'estrenarà una nova sardana. Tocades a les 10 del vespre es farà l'espectacle pirotècnic amb l'empresa valenciana, que és la guanyadora dels darrers anys, de les darreres edicions, del concurs internacional de Blanes. La Nova de Blanes també serà l'encarregada, l'orquestra del Ball de Festa Major aquest vespre. Els darrers dies de la Festa Major continuaran demà dimarts amb un tobogan aquàtic al matí, a la tarda es farà l'entrega de premis del joc fotogràfic i el concert amb l'Orquestra Salvatana a la Pista de l'Amistat. Serà la mateixa orquestra que s'encarregarà després tant de la serenata com també del ball de nit. El punt final definitiu a les 12, aquests 12 dies de celebració, arribarà dimecres, començant amb una masterclass de country i una darrera audició de sardanes amb la Copla Bisbal Jove a les escales de l'església. Com a cloenda de la gran festa, els veïns i visitants es reuniran a la Pista de l'Amistat per al 19è sopar popular, que oferirà un menú complet per un preu de 15 euros, seguit del concert i del ball de tancament a càrrec del solista Xavier Músic, acomiadant així les festes d'aquest any fins la propera edició. És el moment d'obrir la nostra hemeroteca, saber de què parlàvem tal dia com avui, 24 d'agost, anys enrere. Comencem posant a l'ull fa justos 12 mesos, perquè el 24 d'agost de l'any passat us explicaven que vandalitzaven part del mur de la pista exterior del Palauet. La brigada municipal va trobar part del mur de la pista exterior del Palauet de Palafolls totalment destrossat. Algú havia arrencat durant la nit la part superior del tram de mur. L'Ajuntament va anunciar que prendria mesures per evitar que es repetissin actes vandàlics i va també fer una crida al civisme i a la responsabilitat ciutadana. Ara fa 5 anys, el 2021, coneixíem que es condemnava 8 anys de presó per violar una noia a Blanes. L'Audiència de Girona condemnava 8 anys de presó un home acusat de violar i retenir durant hores una noia en el seu pis a Blanes la matinada de Cap d'Any de l'any 2015. L'acusat l'havia convençut perquè l'acompanyés al seu domicili, on la va agredir sexualment. L'endemà la noia va aconseguir sortir de l'habitatge i, tot i que l'agressor va fugir, els Mossos d'Esquadra el van acabar detenint hores més tard. I l'any 2016, Calella es proposava acabar amb el consum d'alcohol entre els menors durant les barraques. Aquell mes de setembre, la ciutat de Calella tornaria a celebrar la seva festa major, la de la Minerva, i enguany, aquell 2016, inclouria un paquet de mesures per intentar minimitzar el consum de begudes alcohòliques entre els menors d'edat. Aquesta manera, el consistori ha posat en marxa una campanya que s'anomenava Per unes barraques divertides i responsables, sense perdre de vista que l'objectiu que volien aconseguir tenia un recorregut de llarga distància que necessitava de la implicació tant dels joves com també de les seves famílies. Doncs això és el que parlàvem tal dia com avui, anys enrere, i que hem volgut recuperar la nostra hemeroteca d'avui.

0: Mínima registrada avui a l'Observatori Meteorològic de Palafolls ha estat de 20,3 graus, per ser exactes, i la màxima s'ha apropat molt als 30 sense arribar-hi. 29,3 és la temperatura màxima que ha registrat avui l'estació meteorològica del Consell Comarcal del Maresme, tocada al riu Tordera, el seu pas per Palafolls. Previsió meteorològica, ho recuperem després de les vacances, en Quim Serra. Què tal, Quim? Bon dia.
1: Hem encetat la darrera setmana del mes d'agost parlant d'un petit canvi de temps que tindrem avui, sobretot aquesta tarda, amb augment de progressiu dels núvols al llarg d'aquest migdia i aquesta tarda, doncs esperem alguns ruixats aquí a la comarca, de forma tímida i poc important, no esperem pas precipitacions intenses ni de bon tros. D'entrada, tot això amb vents que bufaran més aviat fluixos avui, vents que seran de, bàsicament de Garbí, del sud-oest, sobretot aquesta tarda, lleugerament moderat fins i tot cap a la costa del Maresme Nord, i la situació marítima estarà dominada pel marejol aquesta tarda tota la costa de la comarca. De cara demà s'allunyen els núvols, tindrem domini del sol i les temperatures que avui baixen una mica, demà tornaran a pujar.
0: Doncs a l'espera d'aquest possible canvi de temperatures i també de meteorologia, amb petites precipitacions en aquestes properes hores, ho deixem aquí. Gràcies, Quim, que vagi bé i fins demà.

0: arriba el moment de... el moment de tancar edició del nostre informatiu d'avui. Ho fem, com sempre, recuperant quines han estat les informacions més destacades en titulars en l'últim minut del nostre informatiu. Avui us hem explicat que la delegació italiana de Popi no participarà finalment al sopar a la fresca de la Festa Major de Palafolls d'aquest any per manca de relleu i de personal. Segons explica l'Ajuntament de Palafolls, la decisió ha estat comunicada pel consistori italià davant les dificultats per trobar l'equip per desplaçar-se i organitzar el seu espai a la Festa Major. Tot i aquesta absència d'última hora, el sopar a la fresca comptaran amb el poble d'Ax de Terms i els seus tradicionals creps, a més de la participació de les entitats locals de Palafolls. L'activitat gastronòmica mantindrà el seu format clàssic del 4 el 6 de setembre a la plaça d'Aix. I la piscina municipal de Palafolls celebra el final de la temporada aquest dimecres al matí amb una gran festa d'inflables aquàtics. La celebració tindrà lloc al matí i oferirà atraccions inflables dins l'aigua. Per gaudir de la jornada no cal cap entrada especial, ja que s'hi podrà accedir abonant l'entrada diària o amb l'abonament de temporada. Tot i que la festa de cloenda es fa a mitjans d'aquesta setmana, dimecres, l'equipament continuarà encara obert alguns dies més fins al proper diumenge 6 de setembre. I Ràdio Palafolls es consolida en l'entorn digital de comunicació en assolir la fita dels 6.000 seguidors a Instagram. La xifra s'emmarca dins d'una creixent comunitat virtual que té el seu punt fort a Facebook, canal de caràcter informatiu i social que ja plega 6.200 usuaris. Per fer arribar l'actualitat diària de manera més personalitzada, el mitjà disposa d'un butlletí per correu electrònic amb 900 subscriptors. L'ecosistema digital, a més, també es completa amb els 300 membres del canal de Telegram i les 83 persones que ja estan unides al nou canal de WhatsApp. Doncs justament a WhatsApp, a Instagram, al Facebook, al Telegram i en el butlletí diari d'informació trobareu totes les informacions, totes aquestes notícies que avui us hem explicat a l'informatiu de Ràdio Palafolls. No hi tornem demà perquè demà és festiu, demà és Sant Genís, per tant és festiu arreu de Palafolls, i tornem dimecres amb l'actualitat de Palafolls i comarca en les diferents edicions de l'informatiu de Ràdio Palafolls. Gràcies per la vostra atenció, que vagi molt bé i que acabeu de passar bon dilluns i dimarts.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.